En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: vindran.
1: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: Sí senyor, sí senyor, sí senyora, bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició del Matina Codina RAC 105. Ja és divendres, fem sonar la sirena, carai, tu, vinga. Divendres de juny, tanquem ja la primera setmana, contents de ser-hi. Com esteu, com heu dormit? O com ha anat la nit, en el cas que treballis. Gràcies per escoltar-nos des dels llençols, des del cotxe, des de la feina, passejant el gos, fent el primer pipí, sortint o entrant de la dutxa, és igual quina sigui la situació. La qüestió és que necessites companyia i aquí la tens fins a les 11 del matí. Ràdio en directe d'aquestes de veritat, de les de tota la vida. Un petó de l'Ernest Codina. Aviam, comencem una mica amb el mapa meteorològic. Avui encara hi haurà algun ruixat de matinada i també algun ruixat dispers durant el matí. Tot i així, després s'imposaran les clarianes i baixarà la temperatura. Per tant, avui un divendres més fresquet i veurem com pinta el cap de setmana. Avui farem temps a la carta, si voleu fer consultes a la Mònica Usart, sobre què us trobareu meteorològicament aquest cap de setmana en els vostres destins, els vostres plans. 608-717-141 i a 9:45 recollirem totes les consultes.
1: 608-717-141.
2: Doncs això que dèiem, clausurem ja aquesta primera setmana del mes de juny amb energia, amb bon rotllo i parlant de tots els temes destacats de l'actualitat, que la veritat és que ve densa, espessa i divertida. Avui sentirem el minut d'or dels candidats a presidir el Real Madrid. Recordem que aquesta nit passada Florentino Pérez ha anat al programa de l'Iker Jiménez a 4. Sentirem què ha sentit. Ha promès un fitxatge misteriós, espectacular, galàctic. Bé, i també, sobretot, ell ha dit que ha estat el gran salvador, que ell es va trobar al Real Madrid, que allò era un camp de patates, que no hi havia res, i que ell va pelar i va fitxar, i bé, ha convertit el Real Madrid en el club més ric i més valuós del món. Bé, què més? Sí, a més també seguirem de ben a prop el destí de les votacions dels docents. Ja sabeu que ahir al migdia van rebutjar el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. Veurem com acaba aquest tema, perquè cada vegada la pilota es fa més gran i afecta més i més gent. De fet, avui hi tornarà a haver talls de carretera i ho parlarem amb el Ferran Aràndiga d'aquí una estona des del RAC. I avui tornarem a sentir les filles del Cazorra, l'agenda infantil dels divendres. Connectarem amb la parabòlica de l'Alan Lillo per escoltar els millors moments de la tele i la Mar Puga ens portarà la història d'un estudiant que la setmana que ve s'enfrontarà a la tan temuda selectivitat. Sabrem si els alumnes ja estan llestos, com van els nervis, que sempre, ja sabeu, són els principals enemics d'aquests exàmens, de les PAU, de les proves d'accés a la universitat. I abans d'acabar el programa, com us deia, temps a la carta amb la Mònica Usart i sabrem com són les novetats musicals de la setmana, el New Music Friday de l'Albert Buscarons. Tot això i molt més, molt més. En aquesta edició 1068 del Matina Codina, el programa matinal amb més vitamina. Avui arrencarem amb energia, literalment, perquè la nova cançó dels Doctor Prats, que és l'himne de Le Grande Part del Tour de França des de Barcelona d'aquí un mes, es diu Energia. Doctor Prats, el Matina Codina. Bon divendres!

0: Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Volem escoltar el titular d'impacte del dia.
1: Ja esteu bevent aigua, companys? Ja esteu bevent aigua
2: tots? Molta.
1: Sí? Quants litres d'aigua beveu en un dia?
3: No, poc. Jo mig litre, com a molt.
2: L'Alan et pot dir que jo no...
4: Un litro, més o menys.
2: Infinit.
1: Vale, entre el mig litre de l'Alan i els 6 litres de la Mar, més o menys.
0: Home, dins del cafè hi ha aigua, no?
1: Sí, és infusió. Es podria considerar infusió.
2: Jo crec que no compta.
4: I hasta la orina.
2: Què dices?
4: No, estarà per dar un dato.
3: Ara t'ha sorprès que et fem tant cas, eh?
1: Sí, sí, sí. En qualsevol cas, companys, per molta aigua que beveu, no en veureu mai tanta com la intel·ligència artificial.
4: Ai, ja hi som.
2: Va, home, va.
1: Hi ha un estudi que diu que d'aquí més o menys 4 anys l'aigua que consumirà la intel·ligència artificial pujarà fins als 1.300 milions.
0: Què dius, Aral?
1: És a dir, 1.300 milions, no de litres, sinó de persones totes juntes consumint aigua. Serà com si 1.300 persones, 1.300 milions de persones, tinguessin... Sí, 1.300 milions de persones bevent l'aigua que beuen cada dia, fent-se les banyeres, les rentadores, rentant els plats... Tot això.
5: ¿Cuántos Bernabéus són?
1: Molts. Té un consum d'aigua, això, no? Doncs serà com si suméssim 1.300 milions de persones.
0: Ja pot ploure, eh, m'acago l'ou.
1: Tot això perquè no només és la intel·ligència artificial, les consultes que fas al ChatGPT de qual és la capital d'Angola, que ho pots buscar a Google normal... Sí, no, perquè hi ha també uns centres de dades que també necessiten electricitat i no
0: sé què.
1: De moment, els centres de dades que sostenen la IA ja consumeixen tanta electricitat com França.
0: Ostres!
1: Com si estiguéssim sumant països i a sobre dels dolents.
0: Doncs, escolta, si un dia d'aquests teniu set, llepeu el ChatGPT. Ja està. I estareu hidratats al moment.
1: Ara.
0: Gràcies, Sergi. Marc Puga.
6: Hello.
0: Bad Bunny finalment ha rectificat amb el tema de la casita i inclourà més diversitat corporal després de les crítiques a la xarxa social. És que se l'han carregat per tot arreu, eh?
6: Sí, la casita és aquest escenari VIP, com van famosos els concerts de Bad Bunny que s'està comentant aquests dies, i s'ha convertit en una de les parts més viral de la seva gira. I aquests últims primers concerts que ha fet a Madrid el 30 i 31 de maig, molta gent l'ha criticat per dient que només pujava cossos normatius, de noies primes, guapes, amb els típics estàndards i cànons de bellesa que tots coneixem. Doncs després de dies de debat i d'una metralla de crítiques a xarxes socials, aquest tercer i quart concert que ha fet a Madrid aquests dies, s'han vist canvis evidents que, segons testimonis dels concerts i vídeos de xarxes socials, han dit que hi ha persones ja de diferents edats, amb diferents talles corporals, d'orígens diferents, també hi ha més homes a la casita, no hi ha tanta dona allò que real no amb el Bad Bunny, i s'han vist també parelles, grups d'amics i perfils molt diversos, més diversos que els primers dies de concert.
0: Doncs ja no caldrà ser ric, ni famós, ni guapo per estar allà a la casita, i sobretot el que és important és que t'agradi Bad Bunny, perquè ja hi ha molta gent que va fer la foto i el postureo.
5: O sea, que si ara te cogen en la casita es porque eres feo y gordo.
6: No, eso tampoco.
5: Vale, gracias. No, gracias por llamarme feo, Bad Bunny.
0: Ara potser per compensar, saps, ficaran gent molt rara, eh?
5: Claro, si te cogen, tu dices, pues me está cogiendo por gordo y por feo.
6: Ara, per exemple, aquesta última casita s'han vist cares com la Penélope la Mònica Cruz, que a veure, que també són guapes i tal, però sí. El Luis Tosar, la Lola Lolita, aquesta influencer que sortia a l'Hormiguero i tal.
0: Sí.
1: Però els ràndoms no seran tots.
6: Sí,
1: Ties de bandera.
6: En teoria.
0: Hi haurà el repartiment de Torrente.
1: Tots els cossos són macos. Tothom és molt guapo.
6: Exacte.
7: Buboni.
0: Perfecte.
6: Buboni.
0: Alguna cosa més sobre la casita?
6: Ah, no, res. Que la seguirem frita de prop.
4: La Carmen Lomana va dir que l'havien convidat.
0: Sí.
4: Però que no va voler anar-hi perquè no volia exposar-se.
1: Sí. No li agrada.
0: Yo quiero estar dentro de la casita desayunando.
6: Sí. Ja arriba un punt que em perdo, eh? En tantes casites que...
0: I aquesta és la cançó de Plens de la Patum,
1: sí,
0: que té a veure avui amb l'àudio viral del Cazorla.
4: Sí, perquè és dia de Corpus, avui és dia gros de la Patum a Berga. Aquesta nit arriben els primers salts de Plens, molts dies de festa, i com sempre que arriba la Patum, doncs una mica... obligat compliment recordar una de les persones que més bé s'ho ha passat a les festes de la Patum.
8: T'explico. És hasta aquí de anís. Hasta aquí de moscatell. Hasta aquí de conyac. I en tots és un pòssim de M i festa, noi.
9: Què és M?
8: M és M de M de M de M de M de M de M de M de M de M.
9: Però això no és legal.
8: Sí que lo és, tio. En la farmàcia sí, pa cavallos.
10: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya. El consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11...

0: Sergi Ferrer.
1: Hola.
0: Barcelona és el Far West.
2: Qué miedo.
1: Segur que ho sabeu. És al carrer. L'augment dels tirotejos s'ha convertit en una de les principals preocupacions de seguretat a Barcelona i a Catalunya.
3: Sí,
1: els Mossos al 2025 van registrar no un, ni dos, ni tres, ni quatre, 93!
4: Joé!
1: 93 incidents amb armes de foc. Han pujat un 45% més que l'any anterior. El 2026 ja en portem una trentena. S'han produït a llocs com Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià, la mateixa ciutat de Barcelona. Fins aquí, res que no sapigueu. La notícia, però, és que la situació està sent molt bèstia. Tant que s'està plantejant fer una pel·lícula
2: tipus
1: espagueti western de les bones, d'aquestes de l'oeste.
0: Sí, Hollywood ja s'està inspirant en el que està passant a Catalunya.
1: Exactament, en el que tres herois que us seran molt familiars intentaran posar ordre a una ciutat totalment descontrolada per les pistoles.
4: Uau.
5: 2026, Barcelona. Catalunya. Salvatge West. Tres homes sense escrúpols preparats per fer complir la llei a una Barcelona descontrolada. El bueno, aquí Major Trapero, preparat. El feo...
6: No estic d'acord amb el nom.
5: I el racista.
7: M'agrada més dir ordenado, però vale.
6: A veure, què passa aquí?
7: Us parlen els xèrifs del condado.
5: Barcelona no és prou gran per tanta pistola. Tres homes controlant 1.000 tirotejos.
6: Això està ple de forajidos.
7: Exacte, perquè són tots de fora.
5: Com ets, Xavi? Duels de matinada.
7: Hala, un ocupa menys. De nada, senyor del fondo buitre.
5: Aquest any a Barcelona, desenfundeu les armes. El bueno, el feo i el racista. Acabarem amb això vius o morts?
6: A mi, en principi, si pot ser viu, millor.
5: Ja als cinemes.
8: 20% de descompte si portes una pistola al cinema.
0: Oh, tio. Mira, quina oferta més random, eh?
1: 20% està molt bé. Sí.
2: Jo aniré a veure-la, eh?
1: És xula.
0: Ai, Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies. No. Gairebé 3:15 del matí. Ara tornem a RAC 105.
9: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. A RAC 105.

0: M'agrada molt aquesta secció de les pífies perquè es veu on hem relliscat, on l'hem cagat, no? I sempre fa gràcia, no? Veure que no som perfectes, tot i que molta gent s'ho pensa.
1: Habéis quedado retratados.
2: Ara!
0: Vale. Xavi Cazorla, endavant amb les cagades de la setmana.
2: Ojo, l'altre dia amb la Marc ens va explicar, o potser vas confessar, un tema gros, però sí, fins i tot un punt punible i tot.
0: Ai, ai.
3: Ah, sí. Una cosa molt interessant, i és que a la Universitat de León s'està organitzant un curset titulat Besos con lengua.
4: Ay, qué bien.
5: Sí, estén muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena.
3: A la universitat, sí. Que perquè és veritat que a la uni no t'ensenyen a fer petons ni a una... No? Tenir conductes sexuals.
0: Bueno, això és una mica autodidacta, no? A les festes universitàries de Vic em fotia unes morrejades, jo.
4: Fantasma!
3: Hi ha el típic profe que t'ho ensenya, típic profe trapella que t'ho ensenya, diguéssim, fora de l'aula, no?
0: Epa!
3: Però això no és pedagògic.
0: Què estàs dient?
6: Què diu, ara? Què diu?
0: T'ensenyaria ara tu, perdona.
3: No,

0: bueno, és igual.
1: Com Paula Abuelo.
0: Una professora... Que no.
2: Va calenta com el pal d'un soler.
3: Dios, está muy salida.
0: He dit que sempre hi ha el típic profe a totes trapella, les universitats hi ha profes trapelles que es lien amb alumnes i alumnes que es lien amb profes, i això és així.
2: Això és un abús de poder i una red flag amb tota, tota regla.
0: Aquí entraríem a un debat que potser no cal, però no entraré en aquest debat, però jo opino que... Bueno,
2: no, sempre va ser consentit per part teva, ja està.
0: Però què dius? Perquè jo no estic parlant de mi.
2: Per això és tan intel·ligent, perquè va aprendre molt amb els, tots aquests professors.
0: Jo no estic parlant de mi, jo estic dient que totes les unis hi ha profes i alumnes que es lien, igual que als hospitals, igual que a les ràdios. I aquí no anem de... No, això no passa. Sí que passa.
4: El dia
0: perquè la
4: que
0: gent
4: la
0: no
4: mar...
0: ho diu perquè queda bé el discurs de que és abús de poder i està mal vist.
4: El dia que la mare es faci Twitter... Sí. Cauran tantes indústries.
2: Sí, exacte. Professors casats, professors casats en la immensa majoria que es lien amb alumnes de 19 anys.
4: Això és horrible.
2: Jo, a mi el titular em impactó una
0: però
2: mica.
0: És que jo no he dit aquest titular, jo no he dit ni casats ni edats, jo he dit que això passa.
2: Escolta'm, en qualsevol cas, la teva secció, a Marc Puga, l'hauria de patrocinar a Jardiland, perquè tu sol et fots en uns jardins realment increïble.
5: Anem amb tota la resta de pifes.
4: Ai, ai, ai.
2: Potser ets detingut, un mort, hi ha una persona en cony... Ai, en cony, anava dient. En coma.
4: Està en conya induït.
6: Ei, no sé si sou fans de la Natza Ferrer.
4: Home,
6: no.
4: I tant.
6: Però, doncs mira, això us interessa, perquè aquest tall, el Peyu va convidar la Natza. M'estic embolicant, oi?
4: Sí, torna a començar.
6: No, no em contesteu a la pregunta. No sé si sou fans de la Natza Ferrer.
7: Una col·laboració amb un tal Gavito Ballesteros.
4: Ostres, el Gavito, ni més ni menys.
7: Sálvame hoy.
4: Camins de victòria gravats a la nostra memòria. Alexa, llegenda blaugrana. Alexia, he dit Alexa. Merda!
0: És com que el cap se't queda així com congelat.
2: O sigui, et pot agafar un... Bueno, és com una mejunge, una petxusca d'aquells.
0: Exacte.
2: De sortir de l'època de festivals i n'hi ha un que em té especialment el cor robat.
4: La quina meravella.
0: I la cantant Susi Cuarto en fa 76.
2: Susi Cuarto no, Susi Cuatro.
0: Ai, Cuatro.
2: Vol ser pilot d'avió comercial.
0: Ah, que guai.
8: Sí.
0: I per què això?
8: Per què no?
0: Bueno, no, però... I per què li agrada? Li estic preguntant. No està enrere la pregunta, Roger. Atenció.
5: Tranquil·la, Marta.
9: Que deixa que saca amb la pistola.
6: Hòstia, que bo.
0: Sempre la pistola.
6: Els de l'Eclipse, eh?
0: Sempre va quan parlo jo.
4: És perquè ets molt agressiva amb els oients.
0: Ai, demano disculpes, no. Ara, escoltat, sí que vaig ser agressiva, ho sento, Roger. A vegades, no ho sabia, no sé.
2: Xavi Cazorra, moltíssimes gràcies.
4: No, res.
2: Aquest programa és una festa.
10: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina. A RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
3: Muy, muy, muy, muy, muy, muy,
2: muy
3: buenos días.
4: Muy, muy, muy,
3: muy,
4: muy
3: buenos días.
4: Muy, muy, muy, muy, muy,
5: muy buenos días.
6: O depèn molt de l'estat base d'ànim.
7: Clar.
6: Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que carris el mòbil contra la paret.
7: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
8: I ho està celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Vinga, 4 minuts i 2 quarts de 7 del matí d'aquest divendres 5 de juny. Mònica Usar, molt bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia.
6: Bé,
9: com estem?
6: De divendres i acompanyant ja molta gent i bé, jo ja vaig revolucionar, ja em veus.
9: Sí, eh?
6: Ja porto cafès, ja porto molta estona aquí
9: sí,
6: a la ràdio.
9: Sí, sí, sí.
6: I bé, bé, bé, amb ganes de cap de setmana, tot i que
9: molt
6: tampoc
9: bé.
6: Pararé aquest cap de setmana.
9: Tens plans o què?
6: Sí, mira, avui tinc actuació de DJ a la terrassa del restaurant La Fontana de Bellpuig.
9: Molt bé.
6: Que cada any la inaugurem. Després
9: molt
6: et preguntaré
9: bé.
6: Quin temps ens trobarem.
9: Perfecte.
6: Aquesta nit allà, si he d'agafar sí. jerseiet o no cal.
9: Sí, sí, sí, sí, farà sí. fresqueta. Sí. Després de la pluja ha baixat la temperatura.
6: A veure on el trobo jo a casa meva, un jersei, ara.
9: No en tens cap?
6: No, sí, sí, però he de passar per... per algun establiment de roba a comprar.
9: Home, és típic en tu. Quan necessites alguna cosa, en comptes d'anar a buscar a l'armari, no, no, vas a buscar a la botiga.
6: No, però que necessito provisions. En aquest cas, del món de la moda. Urgents, a més, urgents, urgents. I demà serà a les preses a la Garrotxa.
9: Ah, molt bé.
6: Fan un festival que es diu Agrofest.
9: Molt bé, amb la també la nit.
6: Sí, a partir de les 7 de la tarda,
9: vale.
6: La cooperativa Berntallat.
9: Molt
6: de,
9: bé.
6: Van un concert dels Catarres,
9: molt
6: Banda
9: bé.
6: Neon i,
9: home,
6: i jo mateix.
9: Ens hem viciat, aquests grups.
6: Sí.
9: Sí, sí, sí, sí,
6: sí. Llavors, cap de setmana mogudet,
9: molt
6: però bé.
9: Bé. Doncs poca pluja aquest cap de setmana.
6: Ara en parlem. Sí. Les pluges d'ahir, què tal?
9: Déu-n'hi-do, van deixar fins a 90 litres per metre quadrat. A Sant Joan de les Abadeses també a Montesquiu, 73 al Santuari de Caral, 57 a la Vall d'en Bas. Va ser una tarda moguda de tempestes, de ventades, de
6: arbres caiguts.
9: Sí. Sí, ja era això, una miqueta.
6: Sí.
9: Ja vam avisar. Hi havia molts avisos activats del Meteocat, l'Inuncat també estava activat. Vull dir que al final va passar el que havia de passar. Ara es van haver de suspendre alguns actes, com per exemple alguns concerts del Primavera, però en canvi la Patum van poder esperar i van acabar fent el que podien, no? Que va ser molt.
6: Molt bé. I el cap de setmana com es divisa?
9: A veure, de moment comencem el dia avui amb més fresca. És el primer avís d'avui. Agafeu la jaqueta abans de sortir de casa perquè després de les pluges han baixat les temperatures i tenim 13 graus a Berga ara mateix, 15 a Sabadell i també a Lleida i a Girona, 18 a Tarragona i entre 14 i 17 graus a Barcelona i també baixa la temperatura diurna, amb un descens més acusat a les comarques gironines, avui màximes de 24 a 28 graus. Dia de cel enterbolit, mitjan nuvolat, amb boires ara de bon matí a moltes comarques, sobretot on ahir van descarregar aquestes pluges i s'aniran desfent amb el pas de les hores. I algun ruixat ara mateix a les Terres de l'Ebre. De fet, ara al matí no es descarta algun xàfec més a la Costa Daurada i després durant la resta del dia en punts de les comarques de Girona o també al voltant d'Osona, al voltant del Montseny, podria caure algun ruixat. A la resta, el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols. I al cap de setmana, matins tranquils, amb sol i alguns núvols poc importants, i després a la tarda sí que alguns ruixats. Demà, Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i nord de Barcelona, i diumenge també algun ruixat a partir del migdia en punts del Pirineu. I al cap de setmana anirà pujant la temperatura i l'ambient serà més càlid, entre els 25 i els 30 graus de màxima, amb les temperatures més altes cap a Ponent.
6: Aquests ruixats de tarda de dissabte i diumenge seran com els d'ahir?
9: No,
6: o...
9: No, en principi no tenen la mateixa intensitat, de moment no hi ha avisos activats, per tant, no.
6: Per tant, jo demà a la tarda a les 7, la Garrotxa...
9: Sí que podria caure algun ruixat, sí, però...
6: Poca cosa,
9: ostres.
6: I ràpid,
9: sí,
6: diries
9: ràpid,
6: tu.
9: Sí, ràpid, no serà com les pluges constants d'ahir.
6: Perfecte,
9: sí.
6: Molt
9: sí,
6: bé,
9: sí, sí.
6: Doncs és que és la millor, la Mònica Usart.
9: Gràcies.
6: Avui vols fer temps a la carta o no?
9: Home, el que tu em demanis,
6: sí, no?
9: Faré.
6: No,
9: sí.
6: Fem-ho avui, sí,
9: vinga.
6: Vinga. Avui a 9:15, la Mònica respondrà als vostres dubtes meteorològics sobre el temps que farà, doncs, amb els plans que tingueu aquest dissabte, aquest diumenge. Si voleu ja enviar el vostre missatge, 608-717-141.
0: 608-717-141.
6: Dos quarts tocats de set, Usart, moltes gràcies.
9: Apa,
6: bé, bé,
9: apa.
6: Vinga.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: A la Patum de Berga. I avui els mestres tornen a fer vaga a tot Catalunya després de rebutjar clarament el preacord amb Educació. S'hi han oposat 2 de cada 3. Avui l'aturada serà centralitzada amb una gran protesta a les 12 a l'Arc de Triomf de Barcelona. Al Vallès hi pot haver afectacions de trànsit a partir de les 7 per una bicicletada i a les 10 sortiran 3 columnes de docents cap al centre de la capital. Per tant, avui una mica d'embolic amb tots aquests talls, aquestes manifestacions dels professors. Ho seguirem des del Matina Codina amb el Ferran Aràndiga. I l'arcabisbat de Barcelona confirma que el papa beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família en català, tu. En català de la Garrotxa, tant de bo, t'imagines? Bé, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, deixa clar que Lleó XIV respecta totes les llengües i dona per fet que el català estarà present durant tota la seva visita per Catalunya. Què més? I avui hem conegut un nou escàndol que assenyala l'Església espanyola per tapar els abusos sexuals per part dels religiosos. Segons El País, un centenar dels càrrecs de l'arcabisbat haurien encobert els abusos durant dècades. Entre els assenyalats també hi apareix justament Joan Josep Omella. I la Guàrdia Civil sospita que sortiran encara més proves del cas Leire. El jutge ha demanat a Hisenda tota la informació financera del PSOE i del PSC des del 2004 i fins al 2020... Perdona, del 2024 i del 2025. Recopilaran detalls dels seus comptes bancaris i moviments, així com informació de mitja desena d'empreses suposadament relacionades amb aquest entramat. I tot plegat en un divendres, com sempre, que és dia d'estrenes. Als cinemes arriba l'adaptació de He-Man i los Masters de l'Universo, de Travis Knight, i Backrooms de Kane Parsons. I a Apple Plus s'estrena Cape Fear amb Javier Bardem i Amy Adams. En música, novetats de Madonna, Pink Floyd i Muse. Les repassarem amb l'Albert Buscarons abans de les 10 del matí. En esports, Florentino Pérez ha anunciat que intentarà el fitxatge més car de la història del Real Madrid si guanyen les eleccions. Pachulo Supirulo, el candidat a la reelecció, ha explicat en una entrevista a Míker Jiménez que déu-n'hi-do també anar a aquest programa a fer la teva campanya. És que és de personatge increïble. Es veu que dimarts que ve farà una oferta de 150 milions per un futbolista que des de Madrid creuen que és João Neves o Vitinha del PSG. El dirigent sí que va confirmar el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries. I el Barça de bàsquet jugarà l'accés a les semifinals de la CB demà en un cara o creu, partit de vida o mort a Múrcia. Podria haver deixat la feina feta ahir amb una victòria al Palau, però no ho va aconseguir. En canvi, el Real Madrid va sobreviure a Tenerife, va guanyar de 35 i va forçar el tercer partit que es jugarà a Madrid. I pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, bastant intenses al nord de Catalunya, a aquesta hora només s'escapa algun ruixat a l'Ebre, i remarca aquesta fresca matinera, que demana una mica de rebequeta, val? Al migdia, temperatures més suaus. 6 i 38, fem una pausa i tornem de seguida aquí a RAC 105, al Matina Codina, amb més protagonistes, més notícies, més bon rotllo.
2: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Aquestes són les novetats de RAC 105.
7: Tenim 3 novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just the Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats. Això només passa al Ja Tardes.
3: A veure, en aquest programa es mereix un espai al sempre

0: recordat Hosmer.
1: Ostres!
0: El nostre Hosmer.
1: Home!
0: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
1: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Això és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? És quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
2: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
2: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Fort.

0: Doncs li posem la medalleta al pin de cançó catalana més viral d'aquesta primavera, sens dubte, aquesta del Siderland, des de Barcelona, amb el tutu, turutu, turu. Un minut i mig i tres quarts de set d'aquest divendres, faves tendres. Bon dia, estimadíssima Mar Puga.
1: Bon dia, estimadíssim Ernest Codina. Què tal? Divendres, eh? Quina alegria, quina il·lusió.
0: Avui,
1: quina pluja.
0: T'he de dir que ara, quan ens hem vist a la cafetera,
1: sí,
0: ens hem trobat allà amb la Mar fa cinc minuts,
1: sí,
0: més o menys.
1: Menys.
0: T'he vist que avui et brillaven els ulls. Estàs, no sé, noto feliç.
1: Pot ser. Ahir vaig tenir un bajón bastant important a la tarda. Sí, vaig plorar molt, vaig treure tot el que portava dins. I jo crec que m'ha anat molt bé.
0: M'agrada quan fas això de prema un botó i dius avui ploro.
1: Avui em refaig. Ja ho necessitava. I em va anar molt bé. I crec que he fet un clec amb aspectes de la vida importants i m'ha anat bé. Vaig anar al psicòleg ahir, també això toca, això remou.
0: Es van remoure coses
1: sí,
0: ahir.
1: Sí, sí, però guai. Estic contenta i amb ganes de... Sí, de coses noves.
0: Doncs aquí tenim una estrella de la ràdio del present, però sobretot del futur, Mar Puga.
1: Ah, per favor. A més, avui fan tocar la més suena. Això sempre em fa feliç, els divendres.
0: Ens agafem els petits detalls, eh? Ara en parlàvem amb la Mònica Usart, que ahir la va fer molt feliç veure la pluja a través de la finestra de la seva filla.
1: Ah, sí?
0: I dic, hòstia,
1: és que
0: trobeu la felicitat en unes coses tan petites i està tan bé.
1: És que és veritat.
0: Saps? Perquè jo a vegades és com que la meva ambició pertorbadora, a vegades és com que em fa voler trobar la felicitat en coses molt inassolibles, molt difícils.
1: I crec
0: que el guapo és les petites coses, no?
1: A mi ahir, mentre plovia, que em va agafar aquest bajón, el meu pare, que estava al sofà, vaig baixar a parlar amb ell, i va ser un moment molt maco de pare-filla. Em va fer d'amic, de psicòleg, de confident.
0: I què?
1: Em va estar fent mimitos, així, abraçant-me. Jo plorava, parlava, ell m'escoltava i m'aconsellava. I va ser com un moment de... Ai, em va anar molt bé. Vaig dir, mira, que maco, no?
0: Els pares s'han d'escoltar per veterania i també perquè és un amor incondicional el que
1: tu fes.
0: Bé, després d'aquesta secció de filosofia profunda però barata, anem amb les commemoracions i les efemèrides. Què ha passat en altres 5 de juny de la història, Mar Puga?
1: Avui, família, seria el hit per sortir del llit, això que passarà ara, perquè sonarà un temacle que és aquest.

0: M'encanta.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, un 5 de juny del 2002 es moria el Carlos Berlanga, que és l'autor de cançons immortals del pop espanyol, com precisament aquesta de Fangoria.
1: En Pau Descansi. Sí, en Pau Descansi. Europa, Europa,
0: Europa. Avui fa 118 anys que va néixer el Club Esportiu Europa. I és l'efemèride de futbol que he fet fins ara que em fa més il·lusió, perquè jo soc molt de l'Europa.
1: Ah, sí?
0: I avui no faig
1: Mira,
0: conya.
1: Mira, això és titular, és nou.
0: Perquè soc del barri, jo. Jo soc de l'Europa, aleshores...
1: perquè l'Europa és del barri de Gràcia, no, diguem?
0: Sí. Sí.
1: No, si no m'equivoco, i no m'equivoco, estan disputant la promoció d'ascens a la segona divisió. O sigui, l'Europa juga a primera ref i podria pujar a segona divisió, però no ho estic seguint gaire. Per tant,
0: jo si algú... tampoc. Jo sí que vaig amb ells, però ja no sé entrar-te en detalls.
1: Vas amb ells, però no els segueixes.
0: Home, doncs no, però em fa il·lusió. Quan guanyen, des de casa escolto la victòria de l'Europa, sempre.
1: Des d'aquí, un petonet als aficionats de l'Europa. Va, més coses.
0: Doncs que un 5 de juny del 2003 s'arribava a la màxima temperatura de la història amb una onada de calor a la Índia i al Pakistan que superava els 50 graus.
1: Sí, hòstia, Déu-n'hi-do. Hòstia, doncs ens haurem d'anar acostumant a això perquè ja ens diu la Mònica, ens va avisant des de fa dies que cada vegada les temperatures seran més extremes com ja hem pogut comprovar últimament.
0: Vinga, i avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. Per això estem escoltant una cançó que justament diu reduir, reciclar i reutilitzar.
1: Les tres R's.
0: Les tres R's.
1: Sí, sí, avui no li diguis això al Francesc Mauri perquè es farà molt pesat, eh?
0: Avui és 5 de juny, però demà és dia 6. I és que demà farà anys de que Coldplay publicava el seu disc Viva la Vida amb aquesta cançó. Va ser el 2008. I per això l'escoltem.
1: Quins aniversaris se celebren avui, Mar Puga?
0: Doncs mira, la model Rocío Cruzet, avui fa 32 anys. Una persona que adoro, estimo, em cau superbé.
1: Jo?
0: I ella és.
1: Soc jo? Ah, no.
0: És una dona, la Ona Carbonell, meravellosa. Avui fa 37, des d'aquí la felicitem. També el director general del grup Godó, el Xavi de Pol, avui fa anys.
1: No
0: també
1: fotis.
0: Felicitat, sí, home, envia-li un WhatsApp ja.
1: Mestre, referent i un home que estimo, ho he de dir.
0: Més enllà i tant, que l'estimes.
1: No, sobretot per un tema, que és transmet pau, transmet seguretat, que un editor d'un programa és el que necessita per funcionar. Més enllà de que, òbviament, em dóna la confiança per estar aquí. Per tant, Xavi, una abraçada.
0: Absolutament, una abraçada, Xavi. Anirem amb música, començant pel saxofonista Kenny G, que avui fa 70 anys.
1: Oh... No t'acostis, que et menjo la boca, eh?
0: Ui, doncs no, canvia. Posa Troy Sivan, que avui en fa 31.
1: Què més?
0: I ara et diré una cosa, perquè m'has dit, et menjo la boca. Qui li menjaria jo la boca avui és A, David Bisbal. Ave Maria,
1: cuando serás. Però què és aquest festival avui?
0: Buah!
1: T'he de dir que l'estic posant molt últimament als casaments, perquè aquest any no sé
0: sempre
1: què passa,
0: que
1: estic punxant a tots els casaments de Catalunya i la poso molt.
0: Home!
1: Bé, doncs avui ho celebrarem al Matina Codina, eh?
0: Avui el Bisbal em fa 47, nen. I com et quedes?
1: Doncs de pasta de moniato i una mica gelós estic amb aquest físic i amb aquesta energia que té aquest tio. Olé! Que has preparat tota la discografia avui del David Bisbal, o què?
0: És que les volia escoltar totes, perquè recordo que vaig anar amb Albert Buscarons al seu concert i ha sigut dels millors de la meva vida. Bisbal, te amo.
1: 10 minuts i les 7. Què diuen avui els astres?
0: Doncs mira, diuen que els sagitaris estan en un bon moment per les oportunitats inesperades i les decisions optimistes. Els lleons, sentireu una energia favorable a les relacions socials i al reconeixement personal. Els taures, una estabilitat i possibilitats positives en temes econòmics. I els peixos, tindreu la intuïció molt afinada i una creativitat elevada avui.
1: Sort a tots. Ferran Aràndiga, avui pinta dia complicat a les carreteres per les protestes dels professors. A aquesta hora, de moment, quina és la situació que ens dibuixes?
2: Bon dia, doncs de moment comencem el divendres amb força tranquil·litat. Avui no ens hem despertat amb cap incidència. Sí que és cert que arrosseguem un carril tallat ja des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs encara continua amb poc menys d'un quilòmetre de lentitud, a la AP7 entre Cambrils i Vilaseca, per tant, en aquest sentit, poca cosa. Pel que fa a retencions intenses, doncs a hores d'ara tenim els punts habituals congestionats, com cap al Nus de la Trinitat, amb cues també de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim alguna congestió a la AP7, al punt de Barberà, en els dos sentits de la marxa. baixa, també de manera molt puntual, de manera intermitent a la C58, ja retencions ja des de Sant Quirze. I pel que fa al Llobregat, doncs només trobaríem algun petit tros amb lentitud al punt des del Papiol o Sant Feliu per la A2 i la B23 durant poc més d'un quilòmetre. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia!
1: Gràcies, màquina. Bon dia. Després, Marc Puga, quin hit has triat avui perquè la gent foti un salt del llit?
0: Avui escoltarem una cançó en català.
1: Molt bé.
0: Que m'agrada molt i em fa molt feliç, que és d'un grup que és Strombers i és un grup de Cardona, que està bastant a prop del Berguedà. Està a mitjoret amb cotxe, està al costadet. I com és la Patum, i aquest grup fa cançonetes així molt de festa major, de festa, doncs ho celebrem des d'aquí amb ells, amb el Tamacla, Cada cop que rius.
1: Un grup molt de Patum, sí senyor, Strombers, al matí de Codina.

0: mira, molts dies et critico, però avui et vull felicitar de totes, totes. Quin bon rotllo aquesta cançó. Quant temps feia que no l'escoltava i que bé que se m'ha posat. Pensant no només en els teus somnis i en el teu somriure, sinó pensant en la Patum de Berga.
1: Això mateix.
0: Que ahir, malgrat la pluja es va poder procedir amb tots els sants de plens amb normalitat. No van tenir tanta sort al Primavera Sound, on van haver de suspendre els concerts dels tres caps de cartell.
1: Pobres.
0: 5 minuts i les 7.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: A veure com està avui el Mulet. Bon dia, Arnau.
4: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Osona. Què tal? Com estem, família? Divendres, per fi, mare meva. Oh, com ha costat aquesta setmana.
0: Ole, per fi és divendres. Sí, senyor.
4: Sí. Per cert, molt bé, aquesta cançó de Stromberg. Jo de Stromberg m'agrada el borratxa alcohòlica, però aquesta també està guai.
0: Doncs jo sóc més de la nit de Sant Joan.
4: Ah, també.
0: És nit, sí. I Mercè. Ojo, Mercè.
1: Molt bona.
4: Ostres, és que aquestes, clar, les havíem ballat molt a les per fi que estiu, Codina, digues la veritat.
0: I que som de la Catalunya profunda, no? Que canten i parlen com nosaltres, aquesta gent. Llavors ens sentim identificats. Escolta, tens molt poca estona, Arnau. Molt poc, tens un minut.
4: Val, doncs avui vinc a parlar-vos d'un tema que un dels dos que esteu asseguts en aquest estudi us afecta molt, perquè tinc la solució definitiva per deixar de fumar.
0: Oh, escoltem-ho.
4: L'altre dia van entrevistar l'astronauta Pedro Duque el 20 Minutos. Pedro Duque va ser el primer ciutadà de l'estat espanyol a anar a l'espai. Explicava això, mira,
5: ¿Y se puede fumar en el espacio? ¿Has visto fumadores?
6: No he visto fumadores. Me han contado que en tiempos pretéritos en las estaciones espaciales rusas sí que alguno se ha llevado algún pitillo y se lo ha llevado. Y se lo ha fumado al lado de la entrada del filtro.
5: Joder, que puedes armar una, ¿no?
6: Claro, todo el humo se iba por la entrada del filtro, allí se filtraba y ya está. Pero claro, una llama abierta, estaba prohibidísimo. Pero lo que sí que dicen todos los fumadores rusos es que cuando llegan a la estación espacial, la ingravidez les produce una sensación parecida a la que ellos necesitan que les produzca la nicotina.
0: Va, perfecte.
4: Patapam.
0: Si ho vull deixar, he d'anar a l'Estació Espacial Internacional, ho he entès bé, no?
4: Correcte. Mira, has de viatjar a l'espai i després, quan tornes, ja no fumes. Per tant, mira, ho tens facilíssim.
0: Jo cada dia toco el cel a fer aquest programa, perquè no em cal anar a l'Estació Espacial Internacional. Ho he de deixar aquí, Mulet, perquè és que són...
4: Vale.
0: Que tinc molta publi avui, tio.
4: Endavant, va, fins ara.
0: Una abraçada, res. 3 minuts i tornem amb tot l'equip del programa, després del Mulet, que l'estimem molt, però avui ens l'hem ventilat ràpid, Vinga. Vaig a fer un piti.
7: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya.
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
12: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
13: Una experiència autèntica per a tota la família.
12: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
13: Us hi esperem.
12: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
13: Terres de l'Ebre.
12: Reserva de la biosfera.
13: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
14: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
18: 11 de maig del 1966.
15: I el número de la sort, el
18: 8.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Jo avui aniré a tirar un euro milions, eh? Jugaré a la 11, però també aniré a tirar un euro milions, a veure si em toca ja i us perdo la vista de tots, malgrat que us estimo, eh? Això ha de quedar clar, eh? Ha de quedar clar, això, eh?
19: Però si ens estimes vol dir que si et toques ens repartiries una miqueta de diners.
0: Mm. És que fixa't, eh?
19: Pregunto.
0: Fixa't, la rateta només veu els bitllets, eh?
19: No, però...
0: Primer és de dir, jo me n'alegraré molt per tu, suposo que farem un dinar, i a partir d'aquí, potser, jo saps que estic malalt, potser directament, home, jo un ingrés no te'l faré.
20: Rata immunda.
0: No.
19: Jo puc fer una...
20: Animal rastrero.
19: No. Moment, però... no pugeu tots a la insultoneta, que són les 7, eh?
0: Però potser es pot fer, doncs, que sé, un complement de la nòmina.
19: Valen.
0: Ja saps que jo ho vehiculo tot a l'esforç i a la motivació.
19: Clar.
0: Si a tu et motiven els diners...
19: Sí, tinc aquesta particularitat.
0: En podrem parlar.
21: Jo t'he de dir que si a tu et toqués l'euromillón...
20: Sí. A veure què dius.
0: Espera, el pilot, aviam.
21: No, va tot el contrari, eh? No sé si me n'alegraria molt per tu.
0: Per què?
21: Perquè jo sóc d'aquells que per Nadal faig la loteria de Navidad, sí, lo típic.
19: Sí, jo estic amb el
21: calo. I quan veig que... amb tota la il·lusió la fas, no? I quan veus els desgraciats, els que li ha tocat...
20: Sí. Ai, a mi em fa plorar, veus.
21: En el bar no sé què, han ido a celebrar-lo i vas a dir... ¡Oh, me voy a gastar el dinero!
19: I veus gent amb les dents com un Yamaha, un piano Yamaha de segona mà, fent... ¡Ah, va tocao!
21: I el meu sentiment en aquell moment...
19: Sí.
21: Lluny de ser de dir, ostres, que guai, rebentaria la tele.
0: Sí, perquè ells no aniran a una gestoria a veure com hauran de repartir els diners, no? A buscar un assessorament financer. Sinó que és el cunyat el que els assessora.
19: Sí,
0: mete
19: per
0: el
19: això
0: d'aquí
19: allí. Dos anys estarà al mateix bar.
21: Exacte. I sempre penso, no se'ls sabrà ni gastar.
19: Jo ja em coneixeu després de tantes temporades, jo no me n'alegraria gens.
20: Però vosaltres per sort no
19: gens.
20: Teniu la necessitat.
19: I em sap greu ser així.
0: Si em toqués a mi.
20: No teniu la necessitat que tenen altres persones.
19: Però, sí, però vull dir... O sigui, jo a tu et desitjo el millor, Ernest, a la vida.
21: No,
19: però jo vull...
0: Que et toqui a tu, ja
19: que
0: està.
19: No et vagi, no, clar, que no et vagi tan bé que jo quedi molt enrere. Jo vull que la meva gent i jo anem tots més o menys al mateix.
0: Sí, tu vols que tothom sigui igual de desgraciat que tu, no?
19: Exacte.
0: Perfecte.
19: Exacte, era això.
0: Doncs, tots saludats, Cazorla, Puga, Ferrer. Hola. I Alan Lillo. Bon dia. Jo sóc Ernest Cudina, el que més matina, i queden 34 programes, comptant el d'avui, per anar de vacances.
19: Ho hem d'anar fent,
0: eh? Ho estic comptant.
19: Ho hem d'anar dient.
0: Tu tens un compte enrere, no sé si així es fa més lent o més ràpid, però 34, val? Vinga, Marc Puga, bon dia.
20: Bon dia.
3: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents, aquest Sant Joan, patrocina aquest espai.
0: Info Puga.
20: Què? Avui vull parlar d'un tema que està passant aquest estudi fa dies.
21: Ai, que misteri.
20: No és cap notícia...
0: Ah, sí.
20: No, hem de parlar d'una cosa que passa aquí, perquè...
0: És greu,
20: sí,
0: eh?
20: És greu, fa dies que aquí, perquè la gent ho sàpiga, estem dividits en dos locutoris, diguéssim, estan l'Alan Lillo i Ernest Cudina a una banda,
0: sí.
20: Xavi Cazorla, Sergi Ferrer i jo, Marc Puga, a l'altra banda.
0: Molt a prop, eh? Separats per un vidre.
20: Sí, separats per un vidre.
19: Aquest és el locutori divertit.
20: Aquest és el locutori divertit. I diguéssim que no és gran, o sigui, és un espai petit on estem tres persones, a les quatre, o inclús cinc. Doncs fa dies que aquí fa una olor rara. Una olor que sembla que estiguem bajo del mar, com diria la sirenita.
19: Verdad, huele peste a veces, ¿eh?
20: Fa olor a peix.
19: Yeah. Pues si huele pescado, yo sé quién debe ser, Mar.
21: No, Santiago, no va per aquí. La Mar és de les persones més netes que coneixeràs, Mar.
19: Es una lástima, porque es una olor que a mi me gustaba. No.
20: Olor. Jo hi ha dies que... Ara fa dies que ja m'estic accedint amb el perfum, perquè és un olor insostenible. I cada vegada la gent que entra aquí, quan l'Alan, per exemple, ens ve a visitar...
19: Sí.
20: Ho diu, en plan, ostres, quina olor, no?
0: Però tu què diries?
20: Fa una olor rara.
0: De pop podrit, per exemple? O de
19: jo diria que és el peix que cuina un veí va entrant mica en mica per la finestra que has deixat
0: doncs
19: oberta.
0: Doncs llavors, jo crec que per evitar nàusees i aquestes coses, heu de pensar que és un plat suculent el que s'està cuinant.
19: Ja,
20: no,
19: és molt difícil.
0: No funciona, eh?
20: No és una bona olor a plat.
0: No pots enganyar el cervell aquí.
20: No, nosaltres hem fet teories, vam pensar que potser en els aires... Nosaltres tenim a baix la sirena, no? I vam pensar, potser està pujant...
19: Una abraçada.
0: També tenim un restaurant de sushi aquí sota.
19: Sí, senyor.
1: De sushi.
20: No, sí, és veritat.
0: Que xulo, no?
20: Jo he obert una investigació i tinc a dos enviats especials que són els meus companys, Sergi Ferrer, i en aquest cas no vull a Dimitri, que estan investigant què ha passat amb aquesta olor, i crec que tenen les seves teories.
19: Sí, no, bueno, una teoria. Jo tinc testimonis i persones especialitzades del sector. Jo ahir, quan va acabar el programa, vaig anar a la Marta, a la recepció.
2: Se va venir a dir-me coses. Tenia molta feina,
19: sí,
2: jo,
19: ho sento.
2: I vaig haver de deixar la recepció.
19: Et vaig dir, Marta, a l'estudi aquest nou, que fa uns dos mesos que hi estem, fa olor de peix podrit. Sí, i em va dir, que guarro sou, tal.
2: Sí, no sé qui ets, a quin programa treballa.
19: I va interceptar una persona amb un polo que posava clima frío, o així, que era dels aires acondicionats.
2: Ostres.
19: O llavors el vaig dir, sisplau, has de venir amb nosaltres, amb mi, la Marta es va quedar fent coses de recepció, has de venir amb mi, que t'he d'ensenyar aquest estudi que fa olor de peix.
0: Joder.
19: I aquí ens vam trobar aquest senyor, jo, i un tècnic de la casa,
0: sí,
19: que ara no recordo qui és.
20: Tu t'has de dir l'últim, quina falta de respecte.
19: No, perquè
0: ja
19: la gràcia
0: perdona,
19: estava...
0: Però hi ha tesis, hi ha hipòtesis,
19: sí.
0: I fins i tot tenim ja confirmació d'on prové aquesta pudor de peix.
20: Va, què ha passat?
19: Mentre el tio del clima estava aquí intentant obrir l'aire per mirar si s'havia colat un llobarro a dins del tubo que sigui, el company, el tècnic, que a veure si m'ajudeu a saber qui és aquest que ve a vegades, que és molt alt, que té la veu així molt greu, que és molt simpàtic, va dir, ja sé què és!
20: Què?
19: I va dir, això és la cola amb la
0: sí,
19: que...
0: és el Dani Simón.
19: El Dani Simón,
0: sí.
19: L'incombustible Dani Simón, em va dir, això és la cola que la gent de fusteria, quan van fer aquests estudis, van emprar per fer els remats dels vidres i de les estructures.
0: Des de quan la cola fa pudor de peix?
19: Es veu que això passa com amb el cafè. El cafè a una cafeteria ja pot estar o molt bo o fastigós, i compren el mateix proveïdor. Doncs la cola passa igual. Van optar per la barata, perquè així ens podien pujar les nòmines a tots.
0: Home, sí. Que
19: llavors,
0: estrany.
19: Van optar per la barata, i es veu que la barata reacciona a la calor fent aquesta olor de peix.
0: Sí. Això no volia... Tu ja ho sabies, això.
1: Sí, porque usamos
0: una cola. ¿Y por qué
1: collons
0: vau fer servir aquesta cola? Hostia.
1: Porque se nos acabó cola el primer día en haciendo despacho de dirección.
19: Ah,
1: y entonces hemos hecho una cola nueva que hace mi primo Hassan.
0: La fa el Hassan.
1: No, Hassan.
0: Ah, Hassan.
19: Com els argonautes.
1: Hassan és el del plàtur, este és Hassan, el de la cola.
0: I la fa ell. Quina és la matèria mare, la matèria primera?
1: Bueno, su mujer tiene una pescadería, entonces fa cola mezclando cola con restos de pescado.
0: És veritat que el greix del peix enganxa molt.
1: Sí, enganxa molt.
22: Però llavors això vol dir que l'olor serà infinita.
19: Sí, la solució ja per acabar és que es van ajuntar el Dani Simón amb el del clima, i el tio va dir, dale, si el problema és la calor, jo us programo l'aire perquè s'encengui molt d'hora i estigueu a 12 graus amb els pingüins de l'aquàrium, i mentrestant així la cola no reaccionarà a la calor,
0: per
19: i aquest
0: tant,
19: estudi deixarà
0: no farà pudor, però morireu d'una hipotèrmia.
19: Exacte.
0: Perfecte.
1: Sí, otra opció és llenar de agua.
0: Sí, otra opció és ja deixar el tema, perquè són les 7 i 7 ja.
20: Vinga, adiós.
0: Ho deixem aquí. Marc Puga, moltes gràcies.
20: Cal peix.
0: Quina pudor, hòstia.
20: Sí, sí.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: cançó Last Hendrix ja poden viure 3 o 4 generacions de sud-coreans, eh? Golden, 7 i 10 minuts. Bon dia, Catalunya!
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Anem a Condis a comprar uns quants talls d'actualitat.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zapi.
0: Jo li demanaria a la Cazorla que me'ls talli ben finets. Ara, és el que es diu quan es va a la carnisseria.
3: Sí, el pernil.
0: Perdona, quan demanes que els tallis més finets és perquè t'agraden més finets o perquè en vols més? No ho entenc.
4: No, no m'agraden finets. Jo fins i tot dic, és igual si es trenca. Una cosa que també acostumo a dir quan...
5: Sí, és molt de carnisseria, eh?
3: O sigui, transparent, és allò que
0: però per què?
3: Però està per... més bo. A mi m'agrada més. A mi.
5: Bé, avui tenim nova vaga de mestres, val? Perquè ahir votaven l'acord amb la conselleria i va... Bueno, amb la conselleria no, el que havia ofert la conselleria d'Educació va guanyar el no. Per tant, avui la gent d'USTEC, la resta de sindicats minoritaris mantenen les protestes, els profes de secundària no, aquests ja els hi està bé. Avui hi haurà mobilitzacions a Barcelona, estigueu atents, hi ha una gent que sortiran en bici de no sé on. Bueno, és igual, estigueu molt al loro. Una mica el resum de tot plegat el van fer i ja l'està passant.
6: Nova jornada de vaga de professors. Els nens ja no diuen que no volen anar a l'escola perquè ja no cal. Eh?
7: Sí, exacte, la vaga de demà tornarà a afectar la mobilitat, però penseu que els mestres també en surten perjudicats. No cobren i, a més, els professors d'educació física estan perdent la forma. Quan tornin a fer classe estaran tan esquifits que semblaran profes de matemàtiques.
6: Per la seva banda, la Conselleria d'Educació ja ha dit que tira pel dret i aplicarà el preacord que han rebutjat els mestres. A la consellera li passa com a molts alumnes, que passen de curs tot i suspendre.
7: La setmana que ve, previsiblement, hi haurà més mobilitzacions del professorat que coincidiran amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Vinga, tot! Ves que no acabi el papa fent classes!
6: Bueno, de professor de religió no en trobes un de millor, eh?
0: Bueno, entre una cosa i l'altra, la setmana que ve, tremendo Cristo, eh? Les sí, vagues dels professors, la visita al papa...
4: Què tal? Bon dia. Com estem?
0: Home, Toni.
5: Toni, sisplau.
8: Tot moderació.
4: No, és fàcil. Veig que esteu molt preocupats per les vagues dels professors. No us preocupeu, perquè per molt que diguin, ja tenim data final de les vagues.
0: A veure, quan?
4: Que és quan comencin ara ja les vacances.
5: Ah, però com han de fer vaga si no...
8: Passi el que passi...
4: D'aquí 4 dies ja fan aquestes vacances no, a veure, curtetes sí. Dels profes.
0: Jo,
4: aquí s'acaba la vaga.
0: Jo ja passo d'opinar del tema perquè jo no soc professor ni tinc ni idea d'exactament què és el que s'està demanant. Segurament s'ho mereixen, etcètera, etcètera. Però és veritat que sembla que costa molt de satisfer els sindicats majoritaris. Això és així.
5: Vull però dir, la que, prova que...
0: Fins on s'haurà d'arribar perquè aquesta gent accepti? No ho sé.
5: La prova de que això no va de pasta és que els hi han fet una oferta que aparentment els titulars em eren enganyosos. Ah, 600 euros, tal, que no va de diners, que va de recursos, que aquesta gent no pot fer la seva feina. Que és un tema de recursos i estem beneficiant no els profes, sinó els nens que van a l'escola i no tenen manera de fer classe perquè són 34 persones.
0: Doncs que es queixin fins que estiguin contents. Saps qui té tots els recursos i tots els diners?
5: Qui?
0: Florentino Pérez.
5: Ara.
9: Buenos días.
0: Cazorla.
5: Això que són és la sintonia de Horizonte 4, el programa de l'Iker Jiménez, d'on ahir, com a les 11 de la nit, va anar a fer campanya, aquesta mena de campanya tan rara que estan fent a Madrid, Florentino Pérez.
9: Efectivamente.
10: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150, por lo menos, lo suyo es que sea de la media para arriba. Y no es jala. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Uy, la Premier, perdón. No.
5: Uy.
10: No que juega la Champions.
11: Premier, ¿no?
10: Pues mire, no es de la Premier.
0: Toma.
11: Y nivel de Galáctico.
10: Galáctico total.
8: O sea, la chica de la curva, el Real Madrid. Ayer hablamos un poquito de todo, ¿verdad? De ovnis.
0: Clar, ja sé per què van a Horizonte, perquè el fitxatge és misteriós, no?
5: Sí. I perquè ell és un fantasma.
0: Sí. M'agrada que no diu si és bo o és dolent. Diu que és galàctic i que és el més car de la història.
5: Sí. A mi no em sembla un bon argument com de campanya. Sí. Pienso patearme todo el dinero del Madrid en un fitxaje normalito.
8: A més, pel club que ho ha de rebre els diners, diu 150 milions, diu... O más, eh? Com sí. No és igual.
5: I diu, vamos a intentar. Vull dir que tampoc et garanteix res, no?
0: Es va passar mitja entrevista, que jo l'he vist, perdoneu, però que estic malalt aquest matí, l'he vist. Ell el que anava dient és que és el club més ric de la història i quan ell va arribar eren tot camp de patates.
5: Sí, sí, sí.
0: I que va haver de posar els diners de la seva butxaca, que gràcies al seu aval es va poder començar a fitxar i és quan es van començar a guanyar Champions.
8: Claro, el Madrid era una mierda cuando llegué.
5: Hola.
8: Y fíjese ahora, ¿no?
5: Oye, Iker, vaya preguntas de mierda que le has hecho, por cierto.
8: Muchísimas gracias, doctor Ferrer. ¿Qué pregunta le hubiera hecho a usted?
0: Per cert, sobre aquest possible galàctic, i ara mateix hi ha dos noms que s'estan dient, que són Joao Neves, jo no sé si és molt bo o no,
8: sí.
0: M'ho podeu dir vosaltres, que entreu de futbol,
8: sí.
0: I Vitinha.
12: Bueno, pues ni uno ni l'altre va a llegar.
13: La neve és el que hi ha quan a l'hivern, no? Quan neva molt,
4: molt bé, Francesc.
13: Les muntanyes llenes de neves, eh? És una broma.
5: Què et sembla, Marc?
0: Sí, i dolent de Francesc.
4: Dolent de collons.
5: Físicament, espera, que la Mar l'ha buscat algú, que et sembla físicament, és guapot aquest noi.
3: A mi no m'agrada, no m'agrada. El veig un bebé, podria ser la seva mare, sento.
0: Un bebé.
4: Joder. A mi em recorda Nedved, el nom Nedved, el jugador aquell de la Juventus de Turí.
3: Ara ens ho expliques. Home, té 21 anys.
5: Ara ens ho expliques, Lluís. Del programa de l'Iker Jiménez, que tracta els fenòmens paranormals, anem a un fantasma, l'idiota del dia, podríem dir, Mariano de Paco, que ja té un nom que dius, collons, Mariano de Paco.
3: Mariano!
5: Què pot empitjorar dir-se Mariano, dir-se de cognom? De Paco.
13: De Paco.
5: Doncs és el conseller de Cultura de la Ayuso i diu que això de la caloreta que fa una mica a les aules, perquè venim d'un mes de maig amb rècords,
0: sí,
5: tampoc n'hi ha per tant.
14: Sé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor y aquí estoy y aquí estamos todos.
0: Wow.
14: Y no pasa absolutamente nada.
0: No.
14: Vicente Medina, silencio, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto, como hemos hecho toda la vida. ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer.
13: Mare de Déu, anem per pedregar, però aquest senyor d'on ha sortit? Oh,
5: és que tot el que vagi a dir ara és tan il·legal.
0: Sempre, no? En plan, mejor, és el típic que diu se vivia mejor con Franco.
5: Sí, sí,
0: tot això. Es nota que va estudiar amb molta calor a una aula de Múrcia, aquest senyor, no, per les tonteries que
5: diu. Un tant
0: que
5: es nota.
0: Cazorra, vols afegir alguna cosa sobre aquest senyor? Li has vist la cara? Perquè...
5: Sí.
0: I què tal?
15: Tal com te la imagines mentre ho diu.
5: Dient-se Mariano i dient-se de Paco de cognom, doncs exactament.
0: Mariano, sembla un nom inventat del nostre Justo Molinero, no?
5: Mariano de Paco. Passa tanto calor que le arde el sobaco.
0: Ara tornem.
16: Tenim carn.
17: I també peix.
16: Tenim fruita.
17: I tenim verdura.
16: Tenim amplis horaris.
17: I botigues al teu costat.
16: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
17: I estem molt a prop teu.
16: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
18: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
19: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
20: Costellarro va bé. Gràcies.
21: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
19: Costellarro, senyor?
22: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
23: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
24: Valora.
23: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
24: 100% asegurado.
23: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
26: I els frescos d'Aldi!
25: Al!
26: Estalvia amb les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
25: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé!
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Matina Codina!
30: Bon dia, matineros! Vinga, va, amunt! Avui serà un dia meravellós!
31: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina.

0: És una de les primeres cançons de la Lady Gaga. La va treure el 2008, amb la qual cosa vol dir que ja comencem a ser grans, perquè jo la recordo perfectament, però ja fa 18 anys d'aquesta cançó, eh? Just Dance. Ahir no es va poder ballar gaire el primer sound, Mònica Usar, per culpa de la pluja, és a dir, per culpa teva.
1: Home, meva no.
0: No, ja ho
1: jo
0: sé,
1: vaig
0: home.
1: Avisar, eh?
2: Ja, ja, ja. Ja va ser el primer sound, no hi havia taxis a la sortida, hi havia un embolic allà. Molta gent em va dir, diu per la ràdio, això, que el tram, tens un tram allà davant, sí. Que dius, hòstia, el podríeu fer servir i tal, sí. I podríem més afluència de tram i tal.
0: El primer doncs mira que el primer sauna ha renovat fins al 2030 a Barcelona. 5 minuts i 7:45, Mònica Usart, quin temps farà?
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Seguirà aquesta situació de pluges, de tempestes?
1: No, no, no, no, no. Tenim un temps més tranquil, tot i això encara hi ha restes d'alguns ruixats, ara mateix en punts del Montsià, el Tarragonès, el Baix Penedès, també hi ha alguns ruixats sobre el mar que podrien tocar al matí.
4: Estem amb els ruixats del mar, que no, ens és igual.
1: No, perquè es podrien tocar punts de la costa i del prelitoral de Tarragona, llavors potser sí que t'interessa.
4: Doncs quan els toquin, bueno, no, ens ho dius, no però que hi hagi al mar pluja...
1: És com un avís, de que poden arribar, i llavors a les comarques de Girona, nord de Barcelona, també es podria formar avui algun ruixat, però res a veure amb els aiguats que vam tenir ahir a la tarda. A la resta, sol, bandes de núvols i també boires, que s'han format on ahir van descarregar les pluges amb més força. Baixa la temperatura. De fet, si encara no heu sortit de casa, agafeu jaqueta.
0: Rebequeta.
1: Els termòmetres fa més fresca. Entre 14 i 17 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 13 a Vic i 19 graus a Amposta, i al migdia també baixa la temperatura. I al cap de setmana, a poc aniran pujant els termòmetres i com a molt amb ruixats de tarda al Pirineu i a la resta cel mitja nuvolat.
5: He tornat a posar el nòrdic ara, aquests dies.
1: Ah, sí, no calia tampoc, eh?
6: Canvi d'armar,
0: eh? Sí que és delicat. Mònica, gràcies.
1: Que vagi bé, fins ara.
3: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Anem a fer una trucada a la Paula. La Paula. Montse Interiors.
7: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: El Lillo em fa que no amb el dit. Què
8: no
0: vol dir això?
8: Que no està disponible.
0: Ui,
8: bueno, doncs... Trucant una altra vegada, per si
0: ho tornem a provar.
8: A veure, foli.
0: Sí,
9: ja. Va, Alan, tio.
0: Ara sí, ara sí.
9: Ara què,
0: ara
9: què?
0: Ara no.
9: Ara
0: no, saps, és quan, diguem-ne, aquell aparell que et marca el ritme cardíac, no? I que quan fa aquest so és que ja l'has palmat. No, això és que l'ha palmat la línia de la
1: fòrica. Hora de la muerte.
8: Fem un últim intent.
0: Un últim intent, i si no, escolta'm, hi haurà rebota i explota. Un xec de 50 euros que caurà en mans d'un altre matinero que agafi com al bàsquet, Lluís, un rebot de la pilota.
10: El rebot o l'aliup. A mi m'agrada molt l'aliup.
0: Hola! Paula!
11: Hola!
9: Hola! Que bé que l'has agafat.
0: Paula, sóc l'Ernest Codina. Truco en directe des de la ràdio, des del Matina Codina de RAC 105. Coneixes aquest programa?
11: Sí, com vaig cap al col·le l'escolto.
0: Ah, molt bé. I avui vas al col·le, Paula, o no? Perquè amb la vaga dels professors no sé si et toca anar-hi. Sí?
11: No, avui sí.
0: Va, molt bé. Llavors, quin col·le vas tu, Paula?
11: A la Bòbila. I avui, el dia del meu aniversari, és l'excursió final de curs.
0: Hola! Hola! Ai,
9: per, que mira, guai!
0: Moltes felicitats.
9: Per molts anys!
1: Olé, per molts anys!
0: Que guai, no? Una excursió de final de curs avui, mentre és el teu aniversari. Et permetrà celebrar-ho amb els companys de classe. Et portes bé amb els companys del col·le, eh?
11: Sí, molt.
9: Paula, portaràs alguna cosa als companys? Algun regalet, algun dolç?
11: Sí, piruletes, quan sortim.
1: Que ara, que guai.
0: I com es diu el teu millor amic o la teva millor amiga de la classe?
11: La Nora.
0: La Nora, doncs ja, un petó des d'aquí a la Nora, clar que sí. Escolta, els teus pares et volen felicitar per aquests 10 anys, els avis també, i et diuen que estan molt orgullosos de tu, que et desitgen el millor i que gaudeixis del teu dia, que t'estimen fins a anar a la lluna i tornar, que és moltíssim això, eh?
5: Fixa't.
0: Has vist que bé?
11: Moltes gràcies.
0: Vols dir alguna cosa a la teva família?
9: Són 384.000 quilòmetres de distància. Fixa't. Entre la Terra i la Lluna.
0: És
9: llavors
0: moltíssim.
9: Has de multiplicar-ho per dos. Quan ho tinguis em dius el número.
0: És moltíssim. Digues alguna cosa a la teva família, Paula.
11: Que jo també els estimo molt i que també estic molt orgullosa d'ells. Oh, i que avui podem viure els 10 anys junts.
9: Però quants quilòmetres més o menys els estimes?
5: Ai, Sergi.
9: Tenint en compte que la distància són 384.400 quilòmetres.
11: Infinit.
0: Infinit.
1: Molt bé, t'ha quedat amb tu.
0: Molt bé. Escolta'm, 50 euros per aquesta família tan fantàstica. Un petonet. Paula, adéu-siau.
11: Gràcies.
9: Adéu, guapa.
0: És espavilada.
9: Ai, que maca. Que
0: molt més que nosaltres.
7: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montse.
6: montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: un altre d'aquells hits internacionals que cal escoltar a tot volum, com tota la música de RAC 105, que sempre és especial i bona, eh? El divendres una mica més moguda, fins i tot. David Guetta amb Coil Eye i Baby Don't Hurt Me, original de Hathaway. Mira, avui em fa molta il·lusió que vingui la Violeta Martos a fer les notícies, perquè el Pardo ja sabeu que hi ha un dia a l'any que s'agafa festa sí o sí, que és quan fan el Primavera Sound, que deu estar content aquest any amb la suspensió dels tres concerts d'ahir, dels tres caps de cartell, que eren la Batguia, el Massive Attack i un altre que no recordo.
1: I la Doja Cat.
0: Exacte.
1: Bona,
0: molt bé.
1: Semblo tu. La Doja Cat, sí. Dius.
0: No, sí. La Doja Cat. Sí, Violeta Martos, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Sergi Ferrer ha pensat una rima per les teves notícies, que és l'actualitat està mogudeta amb la Violeta. Vale. Què et sembla? Està bé o no?
2: Sí, la podríem donar per aprovada. Sí.
0: Ens fa il·lusió que vinguis a fer les notícies.
2: A mi també.
0: He de confessar que és una de les persones d'aquesta empresa que em cau millor, la Violeta.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ai, sí. Perquè no la coneixes prou.
0: No, perquè ella sempre amb aquest somriure, sempre saluda, sempre...
2: Wow. Sempre saludava, eh?
0: Sí.
2: Ojo.
0: Ui.
3: Sí. Qui et cau millor, la Violeta o el Sergi Ferrer?
1: És que està claríssim.
0: No, el Sergi Ferrer.
1: Sí?
0: Sí. Gràcies. Home, Sergi Ferrer és com una mena de germà.
2: Que bonic.
0: Sí. Un germà cabron, però és un germà.
1: Els germans es barallen molt, però s'estimen molt.
2: Exacte, sí. Els germans sempre són una mica cabrons.
0: La meva rima era de l'actualitat estamos hartos con la Violeta Martos, però clar, això és més de la Cope,
4: sí. Saps? M'agrada més perquè és en castellà.
1: Home, la Vanguardia. Pere, pere, pere.
0: Vinga, els protagonistes del dia, que són els professors que reprenen les vagues després de votar en contra del preacord amb el govern. Violeta, què, això?
2: Doncs que avui hi ha convocada una vaga a nivell nacional i també una nova manifestació a Barcelona. Les columnes que sortiran d'arreu del territori es trobaran a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf, tot plegat després que el sindicat majoritari USTEC hagi rebutjat reunir-se avui amb el govern en la votació dels docents que es va celebrar ahir, on finalment es va imposar el no al preacord amb la Generalitat per un 65% dels vots.
1: Ara.
2: I encara que les protestes de la setmana que ve no estan encara convocades, podrien coincidir amb la selectivitat que comença dimarts i també amb l'arribada del Papa a Catalunya. El mateix dia. Fa dies que plana la polèmica sobre si el Papa Lleó XIV acabarà o no parlant català. Doncs bé, l'arcabisbat de Barcelona ha confirmat que el Papa va anar en català a la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I precisament relacionat amb l'Església, el diari El País avança avui un nou escàndol d'abusos sexuals. El diari apunta que un centenar de casos de l'Església espanyola haurien encobert aquests abusos per part de religiosos. I encara en política espanyola, el jutge ha demanat a Hisenda tota la informació financera del PSOE i del PSC del 2024 i el 2025. Recopilaran detalls dels seus comptes bancaris i moviments, així com informació de mitja desena d'empreses més suposadament relacionades amb l'entramat.
0: Doncs un bon merder, que es planteja pels pròxims dies aquí a Catalunya. Gràcies, Violeta. Fins després. 7:34.
2: Matina Codina.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Una per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Balís Camp, l'aventura de navegar.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
4: Ja som 100.000.
5: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
6: Instagram,
5: TikTok,
6: Facebook,
5: X,
6: YouTube.
5: I la nostra web.
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
5: I tu, què esperes?
6: Som a tot arreu.
5: 100.000.
7: I pujant.
8: A Rec 105. Hi ha ocasions en què sents veus.
9: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
10: Això va per mi o no? Tampoc ho diràs per mi, no?
11: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
12: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
13: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Molet.
14: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
15: I les nits de divendres i dissabte,
16: de 9 a 12,
15: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
17: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
18: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: Falten 6 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i aquest és un dels himnes més grans d'aquest any. Shakira, Burna Boy, Die, Die. Avui la provaré, aquesta sensació, a la terrassa del restaurant La Fontana del Puig, que inauguren avui i jo estaré allà punxant. No sé, un dia crec que hauríem de votar per quina ha estat la millor cançó de la història del Mundial. És que ara estava mirant i la Copa de la Vida, ojo,
1: La Copa de la Vida, Ricky Martin.
2: Sí.
1: I Bisbal, també, la de Waving Flag.
3: Home, aquesta és la millor.
2: No era així.
3: Que avui és el cumple, felicitats.
0: Per molts anys, David.
3: Felicidades, Bisbal, te quiero con locura.
4: És mi hermanita de Operación Triunfo.
1: Ja m'ha amargat el dia.
4: Eres el mejor, David.
0: Em fas 46, em sembla.
3: 47 em fas,
2: Un año más.
3: Qué bien conservado, qué bueno estás.
1: Bueno, pues muchas gracias, ¿no? La verdad que muy contento, ¿no? De este piropo, ¿no?
4: Yo también estoy muy bueno, soy el zorro ahora.
3: Sí, pero no es tu cumple, David.
0: Estem parlant del David Bisbal, sí. ¿Per qué pintas tú?
2: Quítate la máscara ya.
3: Con el zorro.
4: Tengo que hacer promo porque no viene nadie.
3: Bueno, feliz cumpleaños y feliz Navidad.
0: Va, seguim. Sergi Ferrer, quin és el titular d'impacte d'aquest divendres?
2: No, posem-nos seriosos, que aquí molt jajaja, i està havent-hi un fenomen ara mateix paranormal, sense explicació i sense precedents, a Nova York.
1: Ostres.
2: Es veu que a Nova York, bueno, com a totes les ciutats, hi ha moltes càmeres de vigilància. I han detectat en les darreres setmanes que hi ha grups de persones que de nit estan entrant i sortint de les clavegueres de la ciutat.
3: Què?
2: Uau! No se sap si són les tortugues ninja, però la policia està totalment desconcertada, perquè no saben. Perquè tu imagina't una càmera fixa i veu com entra un huevo de gent a les 12 de la nit i surten a les 4 del matí.
0: Déu-n'hi-do.
2: I què, que hi ha un after?
0: Bueno, no sé, o són terians d'aquests, que estan
2: se senten
0: rates, bueno, per exemple.
4: O igual hay una ciudad debajo, como el de Polishon B.
2: Diuen que igual estan buscant objectes de valor sota terra, com a la platja, però ja han dit, la platja aquí no hi ha, doncs pues anem avall.
0: Potser estan fent un túnel subterrani, saps?
2: Però per anar on?
0: Tipus Berlín, saps? Un atracament, no sé.
3: Podria ser perfectament.
0: Street.
1: Qué guapo. Wow. Hay que vigilar.
0: No sé.
1: El perímetro de seguridad hay que vigilarlo.
3: Ves a Nueva York.
1: Sí, estoy yo para ir a Nueva York. Si se me hace grande la torre esta, como para ir allí.
0: No hi ha una teoria. No hi ha més informació.
2: La teoria que baralla la policia és que igual estan buscant objectes de valor. Però tant de valor no serà si estan a les clavegueres, no?
5: Em faria il·lusió baixar un dia a les clavegueres. Una cosa que sempre he pensat.
3: Sí, tu que vamos.
2: Exacte.
1: És la persona ideal.
2: A tu, que et donem la mà i te'n vas a netejar-la amb pistol.
3: Ara diu que ho deixarà la claveguera.
5: Em dutxaria 4 vegades després, però una cosa no treu l'altra.
3: Que asco.
0: Escolta'm, qui ha viatjat als Estats Units és la Rosalia, que tenia, i parlo en passat, uns concerts a Miami que ha hagut d'ajornar. De fet, n'ha ajornat 3 per una emergència familiar, Marcuga.
3: Sí, s'ha vist obligada a ajornar aquests concerts de la seva gira Lux Tour a causa d'una emergència. Ha fet un comunicat a les xarxes socials dient: a causa d'una emergència familiar, la Rosalía es veu obligada a ajornar els pròxims concerts a Miami i Orlando.
4: Pobrecita.
3: Lamenta decebre els seus fans, però les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. Mentre s'estudia la possibilitat de reprogramar la gira, si us plau, conserveu la vostra entrada, aviat facilitarem més informació.
0: Ai.
3: No se sap què ha passat, aquesta emergència no s'ha dit què és, però sí que alguna cosa greu, suposo, per haver d'ajornar tant de sobte. No? Els concerts ajornats eren els d'ahir dia 4 de juny i el dia 6 a Miami i el 8 de juny a Orlando. Sabem que es troba a Miami, almenys ahir, perquè el seu últim post era allà. La premsa del cor i ha fet la seva investigació de on està la Rosalía, però poc més fins al moment i estarem pendents d'aquest passat.
0: Hi ha un company d'aquesta casa, el Jordi de Planell, de RAC1, que no va poder assistir a cap dels concerts de la gira europea i havia comprat vols que es veu que estaven molt econòmics per anar a veure la Rosalía a Miami.
2: Ostres!
0: La qual cosa ha arribat allà i bueno, suposo que s'ha anat de festa, que és el que faria jo. A veure, quins són els millors clubs de Miami. No?
5: Bueno, hem de recordar que la Rosalía ja va cancel·lar un concert perquè tenia cagarrines.
3: La panxa.
5: Al final,
3: ja està una mica agafada, no, la gira?
5: Els pobres fans...
3: Bueno, la pobra ella també, no? Vull dir que...
0: Però que sembla una qüestió d'un problema familiar.
3: Va ser un problema familiar greu.
0: Haurem d'investigar. Que ho faci l'Iker Jiménez, d'investigar.
6: Efectivamente, tenemos el tema de Rosalía, tenemos el tema de las cloacas. Tengo una entrevista con Florentino después.
1: També,
0: de fet, l'àudio viral del dia està vinculat amb Florentino Pérez,
1: sí, perquè hi va anar al programa de l'Iker Jiménez Horizonte, on va dir que intentarà fitxar un jugador galàctic per la quantitat més gran que s'ha pagat mai. També va parlar de Mourinho, de qui va dir que és l'ideal i tal, bla, bla, molt maco el Mourinho. i he pensat, ostres, és bon dia per recuperar un d'aquells àudios que el periodista José Antonio Avellán li va gravar a Florentino Pérez a traïció.
6: Ah, sí.
1: Per saber què deia Florentino a la intimitat de Mourinho, per a veure si concorda molt amb el que està dient d'ell ara.
7: No, porque Mourinho es un imbécil, porque, oye, este tío, vamos a ver, este tío, este es, o sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es un poquito subnormal, conduce sin carné, o sea, cosas de esas, ¿no? Que ya, ya dice que no es un tío que no tiene, que se cree que es el carné para otro, sino para otro. Pero dicho eso, es un tío que efectivamente le ha agobiado la presión. Entonces, bueno, eso está un enfermo, ¿no? Eso no lo dice, ¿verdad? Le da igual que esté enfermo, que no lo mata, tú eres un mierda. Entonces... Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él. Y entonces esos tíos que no viven, no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, estos son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos.
0: És un tio que és increïble. Vanitós, gàngster, cràpula, és un mal educat. El
8: fàstic de president.
6: Bueno, ara és un normal. Moreño. Bueno, es un normal, es un tolili, un tolai. Sí. Efectivamente, es el mejor entrenador del mundo. Sí. Que va a venir al Real Madrid. Ara.
1: Es una inteligencia artificial, seguramente, esto que has hecho.
6: Sí, no era, yo no era.
0: Sí, però m'agrada molt perquè si no Mourinho, malgrat saber això, el tio acceptarà una oferta astronòmica i al final aquí el tonto és el Florentino Pérez, no? Que segurament serà estafat per José Mourinho. No?
6: Aparte podría tener más dinero que tiene. Es un subnormal.
1: Vale, ya está.
0: Gràcies, Xavi, Passa un minut de 3:15 del matí. Quina és la cançó boomer d'avui?
9: Oh! Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Prepareu-vos, prepareu-vos perquè se viene.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Adam Millo.
2: Sí, sí, sí, és que avui és divendres i ja sabeu que els divendres a la cançó boomer toca manteca.
3: Home.
2: Manteca
3: caviar,
2: i a més...
3: Caviar,
2: i a més avui és manteca de la bona.
3: Ai, ai, ai.
2: Oh!
3: És conya, que bona.
2: Fa 17 anys, Prezioso i Marvin es van ajuntar per fer aquest temazo dance que avui recordem a la cançó boomer. Que bona que era aquesta, de Riddle.

0: Bueno, el cor em va mil, eh? Tinc la pell de gallina ara mateix. Gràcies, Lillo, per aquests bons records de Prezioso i Marvin, que us he de dir que Giorgio Prezioso l'heu de seguir a Instagram perquè continua en molt bona forma aquest tio.
1: Sembla el nom d'un personatge nostre, eh?
0: No, no. Fa uns mashups, unes mescles, es grava i continua de gira. Vull dir que un màquina. Per cert, que avui a la nit, a partir de les 9, recordeu, teniu una dosi de música Dance Remember amb Héctor Huguet al Ritme de la Nit i també demà dissabte amb el mateix horari, de 9 de la nit a 12. 10 minuts i les 8.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Suposo que esteu al tanto que darrerament a Catalunya hi ha hagut molts tirotejos i per tant s'ha convertit el nostre país en el Far West.
1: Sí, estem parlant en... És un dels problemes que més preocupa a la societat catalana. Els Mossos van registrar el 2025 93 incidents amb armes de foc. Han augmentat un 45%. Han mort 7 persones. Hi ha 29 ferits. Tot això relacionat en gran majoria amb el narcotràfic. Aquest 2026 ja hem tingut 30 tirotejos. Per tant, si sortiu al carrer, pot ser que us disparin a la cama.
3: Sí, sí.
1: És una cosa que des d'aquí jo us dic, sempre, presumptament...
0: Perdona, he fet la divisió, són 5 tirotejos al mes, eh? Més d'un per setmana.
1: Queda ben repartit, perquè així et queda el fin de lliure. És tan bèstia la situació que la Generalitat està intentant conscienciar la població catalana, com amb una pel·lícula.
0: Sí, senyor.
1: Que és com s'ha de conscienciar la gent.
0: I en català.
1: I en català, que és com s'ha de conscienciar la gent. I farem una pel·lícula on Catalunya es converteix en el Far West.
4: 2026. Barcelona. Catalunya. Salvatge oest. Tres homes sense escrúpols preparats per fer complir la llei a una Barcelona descontrolada. El bueno, aquí major trapero, preparat. El feo...
5: No estic d'acord amb el nom.
4: I el racista. M'agrada més dir ordenado, però vale.
5: A veure, què passa aquí?
4: Us parlen els xèrifs del condado. Barcelona no és prou gran per tanta pistola. Tres homes controlant 1.000 tirotejos.
5: Això està ple de forajidos.
4: Exacte, perquè són tots de fora. Com ets, Xavi? Duels de matinada. Hala, un ocupa menys. De nada, senyor del fondo buitre. Aquest any a Barcelona, desenfundeu les armes. El bueno, el feo i el racista. Acabarem amb això vius o morts?
5: A mi, en principi, si pot ser viu, millor.
4: Ja als cinemes.
6: 20% de descompte si portes una pistola al cinema.
7: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
8: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
11: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro va bé. Gràcies.
14: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
15: Volkswagen.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.

0: quins bons records de la meva època de Caribú, quan la versió bona del clàssic de Madonna era la de Madhouse, no sé si la recordeu.
1: Sí, home, i tant.
0: A veure si triomfa igual aquesta de Josh Fawaz, que estem promocionant i fort a RAC 105, perquè ens encanta. Gairebé les 8 del matí, només un minut i 20 segons. Bon dia, bon divendres, matineros, peu a terra.
2: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: De bon matí, la gent va adormida. A més, estem en un moment en què l'actualitat, doncs, és bastant convulsa, no? Estava pensant ara les vagues dels professors, el Primavera Sound, les pluges, no? Però tu et lleves al matí i, si vols, tens una finestra a l'entreteniment, a la diversió, a la informació, al bon rotllo. Som l'emissora oficial dels festivals de l'estiu.
1: Ai, som
0: RAC 105. I som el programa més despert de Catalunya. Bon dia.
3: Lo mejor de la profesió, lo mejor.
0: Sí, sí. 34 programes per marxar ja de vacances d'estiu i ara mateix són les 8 del matí en punt. Xavi Cazorla.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Has ensenyat que si aquests dies que falten de curs tenen calor i les aules es posen a 45 graus,
0: sí,
4: allò en dic dignar-se, protestar o encara pitjor, desmaiar-se, el que han de fer és el que predica el conseller de Cultura de la Ayuso, un tal Mariano de Paco, i agafar tota aquesta calor que fa y aprofitarla.
5: Sé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor y aquí estoy y aquí estamos todos.
0: Sí, bueno,
5: que
0: aplaudir.
5: No pasa absolutamente nada. Vicente Medina, silencio, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración. Esta mañana, para
6: silencio,
5: llevar a
6: señorías.
5: Mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto.
6: Toma.
5: Como hemos hecho toda la vida. ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe.
0: ¿Qué dios?
5: Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer.
7: Eso es, ahí tu huevo ahí, claro que sí.
0: ¿Qué dios?
7: Que vamos, no. Firmo todo lo que ha dicho de la...
0: Sí, porque es reaccionario con tú, aquel señor. Calor com a fuente de inspiració, eh?
4: Clar, aprofita i fes un llibre, una obra de teatre...
0: Clar, perquè si pilles una lipotímia, no?, mentre estàs allà a la UCI, a l'hospital, pots anar pensant què fas amb la teva vida.
4: Pot haver-hi un moment en què el teu cervell es posi tan pàl·lid que diguis, ostres, m'ha vingut una idea superbona.
8: Venen ganes d'escalfar-lo tant a ell que igual no torni a parlar més, eh?
0: I és veritat el que dius tu, Sergi, que la gent aplaudia aquesta merda de discurs, perquè és una...
8: La gent ha aplaudit la frase, en Murcia, cuando hace calor, hace calor. I la gent ha dit, bravo!
6: Ai, jo soc molt així, sí. Jo també ho he aplaudit, bravo.
7: De toda la vida de Dios, si hace calor, te pones un pantalón corto y un manga corta y tira pa'lante.
8: Toda la vida de Dios, ha hecho así. El tio diu una camiseta de manga corta i un pantalón de mango corto.
4: De mango.
8: És que el nivell del Consell de Cultura,
4: De mango, volia dir de la mango.
0: Exacte. Bon dia, Sergi Ferrer.
8: Hola,
0: a qui vols que dediquem el programa?
8: Aquest tio no. Avui li dedicarem a tots els que ens escolteu i teniu molt de temps lliure, perquè pocs dies abans que el papa beneeixi la Torre de Jesús, presumptament en castellà, Lego ha anunciat que la propera tardor traurà la maqueta de la Sagrada Família.
9: Lego.
8: Ah, diu Lego, que bo que sóc.
6: Hola, però m'encanta aquesta notícia.
8: Tindrà més de 12.000 peces. Perquè us feu una idea, un Lego normal per adults té entre 1.000 i 1.500 peces. Per això dic que haureu de tenir bastant temps lliure i serà la més gran del món que s'hagi fet mai amb peces de Lego. Ara bé, el voleu comprar?
6: Sí,
8: perfecte,
6: sí.
8: Ja podeu anar demanant bízums perquè valdrà només 800 euros.
6: Hola, Pedrín.
8: Quedarà guapa. El que sí que no ha dit la companyia és quanta estona pots arribar a trigar a muntar-la, perquè això normalment t'ho diuen. Vull dir, hi haurà gent dimitint de la seva feina per poder dedicar-la.
0: Hi ha d'haver bons arquitectes treballant a Lego, perquè entenc que és una rèplica bastant fidel a l'original.
8: Sí, sí.
0: L'original ja sabeu que la va fer el millor arquitecte del món.
8: Clar, clar.
0: Antoni Gaudí.
6: Les instruccions estan en català o estan en castellà?
8: Estan en l'idioma dels somnis. És allò en castellà.
6: En castellà.
0: Moltes possibilitats també amb tantes peces de clavar-te'n a una al peu, que és la cosa més dolorosa de la història.
10: Després hi havia gent que era de Tente.
1: que dius, qui és Tente? Tente.
8: Sí, Tente? Sí, perquè hi havia Lego, Playmobil, sí. I després hi havia la gent que no sabia muntar, llavors li donaven el Tente.
0: A tot això, la Sagrada Família facturant, perquè entenc que aquí Lego ha hagut de pagar una bona pasta. Segur. Pels drets de la Sagrada Família. Bé, Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te, baby?
9: Doncs mira, aquesta nit havia d'anar a Badalona a veure el Manel Fuentes, a tocar com a Bruce Springsteen, i no puc. No puc.
1: Ostres.
9: Perquè torno a Blanquerna. Escolteu què diu. Ella imparte classe en la universitat. Sí, és Melendi cantant sobre universitats. I és que avui torno a la meva universitat perquè tenim
0: el sopar
9: d'exalumnes de la meva promoció.
1: Això està molt bé.
9: Que clar, a la gent que ve realment li fa més il·lusió que a mi, perquè jo, o sigui, jo a Blanquerna no he deixat d'anar. La gràcia d'aquest sopar és que fa anys que no es va a aquesta universitat i és com un retrobament.
0: Sí,
9: jo,
0: clar.
9: Com sabeu, vaig aproximadament una vegada al mes.
8: Tu se't connectarà al wifi quan arribis.
9: Llavors, bàsicament, vaig a aquest sopar a veure antics alumnes amb els que tampoc em portava gaire, la veritat. Jo vaig més pels professors. Ai, perquè em fa molta il·lusió una Blanquerna. Sempre és una excusa. Passa que
0: perquè
9: aquí...
0: Perquè el feu, on es fa el sopar? Dins
9: no,
0: allà
9: mateix, a la uni. No ho sé, dilluns us ho explicaré. Bueno, veureu el meu Instagram.
0: Què es menja? No saps res.
9: No sé res. No jo només sé, i això, mira, jo Blanquerna los amo, però jo pensava que era gratis i m'han fet pagar 25 euros.
4: Home, doncs espero que almenys hi hagi algun exprofe d'aquells que ensenyen cosetes que tot t'agrada.
9: Sé algun que ve. Escolta, ah, sí, i m'interessa.
1: El gran al·licit serà la Barpuga. Tornaràs com una estrella. Clar. Després d'haver estat allà.
9: No, en sèrio, fa molta il·lusió perquè els adoro i tinc moltes ganes aquesta nit d'aquest sopar.
0: Ets l'exalumna més famosa de Blanquerna o no?
9: No.
4: No fa la pinta, no?
9: I si sóc jo, uau.
7: És el pitjor que et pot passar a la vida.
9: Què és?
7: Una trobada d'exalumnes del cap.
9: A mi em fan il·lusió aquestes coses,
0: Un dia d'aquests reflexionarem sobre trobades d'exalumnes. Marc Puga, moltes gràcies.
9: No,
0: I a gaudir-ho malgrat el pal que et fa.
9: Home, no fa pal.
0: Aquesta setmana hem descobert, per cert, la cara més bruta de la campanya entre Enrique Riquelme i Florentino Pérez, mentre el candidat mexicà, bueno, mexicà, d'Alacant, però que va fer fortuna a Mèxic,
4: Pachito,
0: i a Panamà,
4: s'inventa
0: fitxatges que es desmenteixen ipso facto per part dels agents i familiars dels jugadors. Florentino Pérez compra la publicitat dels programes on va el seu rival Riquelme. Això és una lluita ferotge. En fi, una campanya que acaba ara mateix. Diumenge ja se celebren les eleccions al Real Madrid i ara mateix els dos candidats tenen l'oportunitat de dir la seva en l'últim minut de campanya aquí al Matina Codina. Començarem pel Florentino Pérez. Bon dia, Florentino.
10: Muy buenos días, señores Codina.
11: Bueno, buenos días a todos. A mí nadie me saludo, pero bueno, ya está bien.
9: Bon dia,
11: Riquelme.
0: Señor Riquelme, bon dia. Bueno,
9: hola, guapo.
11: Perdona. Está pagado.
0: Es que me había perdido en el guío.
11: Ya, me lo pareció.
8: Codina, dos punts, señor Riquelme, bon dia. Estem aquí.
11: Pues claro, yo soy obediente. Yo
0: pero
11: soy
0: también si veieu que no ho dic, no pasa res.
11: Bueno, pues buenos días, güey. Gracias por invitarme a este último minuto de... minuto final, gracias.
8: Ara, mira, Codina, dos punts. Ara segueixes tu.
0: Sí.
9: Si us sembla...
0: Va, si us sembla, arrenquem amb el minut de Florentino endavant quan vulgui.
10: Muy buenos días. Estoy en Cataluña hoy, territorio enemigo, para defender al más de un millón de madridistas que viven y residen en tierras catalanas. Por ellos, vamos a trabajar para tener a un club del que se puedan sentir orgullosos. Un club de gloria, de grandezas, de títulos y de jugadores top de primer nivel.
4: ¿Qué son jugadores top?
10: Mourinho nos guiará de nuevo en el camino. Y seguro que si me dan la confianza vendrán muchos más futbolistas en el fútbol mundial.
8: Bucali.
0: Home, has dit que faràs el fitxatge més car de la història.
4: Hasta el minut de l'Anfa Tengueu.
10: Como mínimo 150 millones de euros, como mínimo. Por todo ello, vota Florentino. Mucha historia por hacer.
0: Molt bé, doncs fins aquí. No l'aplaudirem.
8: No.
0: El minut de Florentino Pérez. Anem ara amb el darrer minut del senyor Enrique Riquelme. Endavant quan vulgui. ¿Qué pasa?
10: No va a hablar, ¿eh?
0: ¿Cómo que ¿Por no qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no va a hablar?
10: No va a hablar, porque he comprado el minuto.
0: Has comprat el minut.
10: Com? He comprat su minuto de campanya. Ah, su último minuto de campanya.
0: Això ho has fet amb Godot Strategies, no?
10: O sea, su último minuto de campanya és mío ahora.
8: Ara hem de regalar un xec de Mons Interior.
10: Es lo que tiene ser el más listo, ¿eh? Así que de parte de Enrique Riquelme, vota Florentino.
9: Míralo.
0: És del Pacino, ¿eh? Un gángster de primera.
10: Muchas gracias.
0: Doncs no sé si vol afegir alguna cosa, però un segundo sí que le das, ¿no, Enrique Riquelme? Para que se despida.
10: Bueno, para decir adiós. Sí, porque es el último que dirá.
11: Gracias, güey.
10: De nada.
0: Gracias, güey.
8: A mí me ha convencido.
9: Yo el votaré.
10: Bien jugado, ¿eh?
9: Riquelme, guapo.
10: Sí. Gracias. La campaña te ha salido chapo, feten.
8: Sí. Adiós, Codina, dos punts. Aquí, Sergi, et pujaré el sou la temporada.

0: Ai, que em feia de dies que no sonava aquí al matí una codina de RAC 105 i que bé que se m'ha posat a retrobar-me precisament amb aquesta cançó. Jo pensava, quin dia em tornaré a trobar una altra vegada, eh? I ho he de mirar again, ja sabeu què vol dir això, eh? Yes. Retrobar-se amb algú.
1: Ara.
0: Bé, Timbaland i Katy Perry, una cançó del 2009, al matí a Codina, 3 minuts i un quart de 9, d'aquest divendres 5 de juny.
2: El resum setmanal cridat i rimat.
0: Una setmana que m'agrada perquè, escolta, l'hem clavat. O sigui, dilluns era dia 1,
3: sí?
0: Dimarts dia 2...
4: Ara.
3: Hauria de ser sempre així.
0: Està bé, està bé. Sergi Ferrer, llavors ara resumirem tota l'actualitat d'aquesta setmana, la primera setmana del mes de juny,
3: sí, senyor,
0: amb l'habitual poema rimat i cridat de l'actualitat.
3: Vinga, por!
1: Ja comencem.
4: Què et fa por, Marta?
3: La música aquesta fa molta por.
1: Ai, pobreta.
5: Muy desagradable.
3: El PSOE totalment esquitxat, amb els jutges del PP entopat. La corrupció que surt sense pietat. Sánchez s'ho mira de costat. Canviemos de tema, ha demanat. Los presupuestos, ha improvisat. Amo a Begoña, ha confessat. Però aquest cop ja no ha colat.
4: Està cridant menys, però també fa por.
3: El papa està a punt d'arribar!
1: Ara! Ara, home.
3: Quins nervis, quina il·lusió fa. Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà.
4: Ostres!
3: Omella, vés a cagar.
4: Crítica social. Has passat tres pobles amb un bisbe. Vés a l'infern.
3: La lluita al Madrid ja va de debò.
5: No cridis.
3: Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, brut de corrupció, diaris i teles sota pressió, notícies falses i manipulació. Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no. L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, pot millor.
1: Hola, mira-lo.
4: Una por, aquesta cançó.
1: La mateixa.
3: Calleu! Que fort, que fort, això és molt fort. Els profes han tombat l'acord.
4: Oh.
3: La Niubó creu que han perdut el nord i el departament sembla fer-se el sort. Però tots els profes pugen a bord i deixen el govern tocat de mort.
4: Oh.
3: Cremeu containers, tothom a l'aeroport. Aneu fins al final i molta sort.
4: No es diu container, es diu contenidor.
3: També rimava, Marta. Forta polèmica que agita amb tot el tema de la casita. Bad Bunny dels fans s'aprofita si són de bona collita.
4: Epa.
3: Cosificació gratuïta, que a molts seguidors irrita. Bad Bunny fa cas de la lluita i els guapos i guapes limita. Si ara entres a la casita, vol dir que tens cara de tita.
1: Home!
4: Una falta de respecte!
3: Tornen els concerts del Primavera. Vés ràpid per anar a fila primera. Vols anar-hi? Prepara la cartera i gaudeix d'aquesta tremenda cartellera. Toquen els... i els... era. Coneixes algun? Bandes de bandera. També toquen els... nasa i els... nana palmera. Superfamosos, van de cap davantera. Però ha plogut més que a dins d'una banyera. No hi ha concert. I el hipster es desespera.
4: Bravo!
5: A mi me gustaban más los pedetes sándwich.
0: Doncs fins aquí el resum de tota l'actualitat de la setmana en l'habitual poema rimat i cridat del Sergi Ferrer.
3: Calla, Marta, ja. Marta, què fem a tota la gent que es va mullar i què passa?
5: No, és que té raó, no li falta raó.
3: La gent amb pulmonia per culpa seva. Sorrienta.
6: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina a RAC 105.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú. Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi!
10: Al!
11: Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
10: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
15: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
17: Citroën. Consulta citroen.es.
18: Bon dia! Us esteu despertant amb les veus més sexis de Catalunya. Gràcies per triar-nos de camí al Matadero. Això és Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: És la nova dels Amics de les Arts, que celebren 20 anys de carrera amb un nou disc, i aquest n'és l'avançament. Segurament t'estimo molt a favor d'enviar senyals quan dues persones s'agraden, no?
1: Ara.
0: Fes-me una senyal si t'agrado, perquè si no, què representa?
1: Ara.
0: Què representa?
2: I si no, sempre te puedes venir a First Dates,
0: sí,
2: donde el amor se encuentra con el alma y se juntan para empezar un camino nuevo.
1: Vaya frase més buida de contingut.
0: Quina xapa ens ha fotut aquí.
2: Bienvenidos, damas y caballeros.
1: No cridis.
0: Bienvenidos a dónde?
2: A First Dates.
0: Que no, que això és el Matina Codina.
2: Esta Matías te va a servir
0: Passat.
2: Un calimocho.
0: No, però
1: calimocho.
0: Quantes històries...
1: Joder.
0: Quantes històries d'amor no han arribat a bon port perquè no s'ho han dit, no s'han parlat.
1: Ara.
0: La comunicació és fonamental perquè l'amor funcioni.
3: Esto le pasó a Keanu Reeves y Sandra Bullock, sí, que grabaron una película que se llamaba Speed durante años, que fue mucho exitosa y demás, y con las décadas se dieron cuenta de que uno estaba enamorado de la otra.
1: Parada, algún referent d'abans després dels 90,
3: potser. Y por no hablar entre ellos, pues lo descubrieron al cabo de 40 años.
4: Nicole Kidman y Jimmy Fallon.
3: Fíjate.
1: Efectivament.
0: Bé, acabeu de sentir la veu de Violeta Martos, que avui substitueix a Xavi Pardo per fer les notícies.
1: Oh.
0: I les notícies de la Violeta les hem titulat L'actualitat està mogudeta amb la Violeta. Que bé aquesta veu dolça i agradable.
1: Clar.
0: Com entren les notícies. Semblen bones, quan les explica la Violeta,
5: sí,
0: Martos.
5: Home, comparada amb el Pardo, on vas a parar?
0: Vinga, ja li ha caigut.
1: Sort que estava ressaca.
0: Bé, 8 minuts i 8:45 del matí. Violeta, els professors reprenen avui les vagues després del rebuig del preacord amb el govern.
6: Sí, avui hi ha convocada vaga a nivell nacional i una manifestació a Barcelona està previst que comenci a les 12 a l'Arc de Triomf. Això després que els professors tombessin ahir el preacord amb un 65% dels vots. Els sindicats amenacen, però, amb una nova setmana de protestes.
5: Bueno, perdona, això dels profes ja comença
0: passa,
5: a allargar-se massa.
1: No.
0: Per què ho dius?
1: No,
0: home, deixa parlar el Toni.
5: Fa tant temps que s'està fent vagues que ja comencen a haver-hi alumnes que volen anar a l'escola. O sigui, jo tinc un nebot que em va dir...
1: Com es diu?
5: Joan. Em va dir, tiet, és que em fa il·lusió anar al col·le.
1: Joan Clapés es diu, és de l'altra família.
5: És de l'altra.
1: Com es diu, doncs?
5: Com a gosa.
1: Què? Com la teva dona.
5: Perquè s'ha canviat el cognom.
1: Que soy primo, hermano, o algo.
5: Se'ls ha intercanviat. Escolta, i em va dir, escolta, em fa il·lusió anar a l'escola.
0: No, és que...
5: Abans la gent volia fer campana, ara la gent vol anar al col·le.
1: A quin col·le va?
0: No, és que gairebé per responsabilitat...
5: Els maristes.
0: Gairebé per responsabilitat, perquè els nanos, clar, també han d'aprendre coses, que estem en un tram important del curs.
5: Exacte, home, és que...
1: Sí, se aprende todo con el YouTube.
5: Després ens queixem de que la societat i de que els nanos pugen com pugen. Cony, si no tenen col·le.
6: Ara ja estan a mitja jornada intensiva d'aquesta, que van poques hores.
1: Exacte, comença dilluns. Dóna records al Joan Romagosa.
0: Bé, no, és veritat que les competències bàsiques surten com surten llavors, Violeta. Bé, unes manifestacions que... per les que encara no hi ha calendari, però que podrien coincidir amb la selectivitat i, atenció, la setmana que ve amb la visita del Papa, vull dir que tot plegat un bon pollastre.
6: Sí, tots dos esdeveniments comencen dimarts. El pontífex, finalment, però, va anar a la Torre de Jesús en català. Fa dies que planejava el dubte, però ara ho ha assegurat l'arcabisbat de Barcelona.
2: Es muntarà un Cristo.
0: Sí, també hem d'explicar que el país avança... un nou cas d'abusos sexuals a l'Església.
6: Ah. I el diari apunta que un centenar dels càrrecs de l'Església espanyola haurien encobert abusos durant dècades. Entre els eclesiàstics hi ha cardenals i bisbes, entre els quals hi figura l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
1: Fixa't, mira, i això en castellà, perquè ho entengui tothom, també? Omella?
5: No el conec.
0: Tu, Sergi, necessites ja urgentment
1: vacances
0: i una columna d'un diari perquè expressis tot el que penses, que sempre és revolucionari i activista.
1: Sí, el que no sé si la trobaré en aquesta casa.
2: Hala, una altra vegada.
0: Vinga, no, és que no para. Bé, i en les últimes hores això us interessa a tots. I aquí no hi ha queixes. Han fet de la volta al món les confeccions d'una dissenyadora australiana, Violeta.
6: Sí, la dona és també taxidermista, acumula centenars de milers de seguidors a xarxes. El seu perfil, Red Gizzard, ensenya les seves creacions. L'última és una col·lecció de roba interior elaborada amb pell de rates dissecades.
1: Que rico!
6: Oh. Sí, ho heu sentit bé. Les fotografies dels seus posts acumulen centenars de comentaris d'usuaris escandalitzats, però també, encara que us sembli estrany, alguns a favor. I a banda de cosir ratolins a les calcetes, també ha dissecat gossos, conills, escarbats i un xai.
2: Home, el conill sí, perquè encaixa bastant.
1: Bueno, Albert.
6: No, a les calcetes només hi ha posat ratolins. Els altres animals... fa altres coses.
1: Sí, no fa calcetes, Albert.
0: Pregunta, no sé si hi ha confiança, la confiança és suficient,
1: tant,
0: Violeta, però tu et compraries una llançaria, diguem-ne, amb una rata dissecada al davant?
1: No ens ho pagaràs dos cops amb la mateixa pedra.
0: Què t'han semblat?
4: Sí, segur.
0: Què t'han semblat a tu aquestes calcetes? Tu que
4: estan
0: les has
4: horroroses, sí? De veritat. Sí, perquè el bitxo està sencer.
0: Vull dir, sencer?
7: El bitxo! Algú que posi la ràdio ara no sap què està sentint.
0: Sí, una dissenyadora música que té un perfil a la xarxa és que és Rat Gizzard, amb dues zetes. Si algú vol buscar una mica aquestes fotografies, el que podem fer, companys, és compartir una imatge als stories d'Instagram del Matina Quotidià, bueno, del Matina Quotidià, de RAC 105.
7: Sí, sí, sí.
0: @RAC105, veureu aquesta llançaria de la qual ha parlat la Violeta Martos.
3: Jo m'estic posant a to amb aquesta música, amb aquestes trompetes de fons, parlant de calcetes.
0: Espera, que tenim la reacció de Mar Puga. Què et sembla?
8: No, és que jo aquest matí justament ho he escoltat i ho he vist i o sigui, m'ha agafat una indigestió i ara ho estic tornant a veure i és que em sembla una cosa... perquè a mi les rates jo no puc. Jo
7: quina
8: no puc,
7: necessitat, i el aquesta taxidermista, de fer això.
4: Pels oients que s'ho imaginin, és l'animal sencer amb les potetes, el cap...
3: Ola, i quin fàstic!
9: Però està lograt, perdoneu. O sigui...
4: Bueno, és l'animal.
9: No, però vull dir que li han donat la forma així triangular que tindria la part de davant que... i almenys està, té la seva gràcia.
4: També ha fet una versió part de dalt, i ja sostens amb la rata.
7: Ah, mira, amb un cap de rata a cada pit.
0: Bueno, escolta'm, les parafílies no tenen límit, no?
10: Jo tinc un d'elefant, un elefantet petit, llavors hòstia, ara... me'l poso allà i la
7: trompa. Què fa l'elefant? Què fa l'elefant?
10: Fa trompa, trompa.
0: Bueno, menudo paquet. Gràcies, Violeta. Bon cap de setmana. Ha sigut un plaer que ens expliquis les notícies.
4: Igualment.
0: 3 minuts i 2:15. De seguida, l'agenda infantil del cap de setmana del Cazorra i les seves filles.

0: Aquesta cançó és original dels anys 70 de Chris Norman i la Susi 4, que aquesta setmana la Mar Pogo li va dir aquí al...
1: Happy birthday,
0: al li Matina vaig Codina, dir. Li va dir Susi Quarto.
1: Ah, ho havíem de dir. Va fer 76 anys.
2: 76?
1: Sí, 76.
2: 76.
3: 7-6. Susi Quarto ha sigut això.
0: Va, a 8:45 del matí.
4: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: Després de l'Estan Balenín, l'agenda infantil del cap de setmana.
5: El papa és el millor de Matina Codina. I és el millor i també és el més graciós.
0: No!
6: Sergi, ets molt tonto. I vigila què dius, que sabem on vius. Oh!
1: T'han tornat a amenaçar.
0: Bé, família, ja sabeu que aquí podeu fer les vostres consultes. Si teniu una, diguem-ne, canalla i no sabeu doncs, què fer aquest cap de setmana, podeu fer les vostres consultes a la gent infantil amb el Cazorla, l'Abril i l'Adriana. Anem ja amb la primera consulta. Té un missatge.
1: Diu, hola, em dic Jeremies.
3: Ostres, quin nom més maco.
1: Un nom que em trenca. I m'agradaria que em proposéssiu un pla per aquest cap de setmana a Madrid. Anem tota la família a acompanyar la meva dona, que té una invitació per la casita del Bad Bunny.
2: Ostres.
1: I necessito un pla per fer alguna cosa mentre ella parreja molt fort i s'insinua molt fort davant del Benito. Gràcies.
7: Pobre Pagafanta.
2: Oli. Hola, Jeremies. Primer de tot, molt escalf, amic. Et proposo un tema per aquest cap de setmana a Madrid. I és que aprofitant que hi vas i que hi ha les eleccions del Madrid, pots anar a la seu electoral de Florentino Pérez i cridar a la porta que vols que guanyi Enrique Riquelme. A veure què passa abans. O bé que et vol algú al cap, o bé que surt Florentino Pérez a dir-te Tolili i t'envia directe aquí.
8: Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre. Porque... Pero será posible.
9: Me cago en su padre. No,
0: no. Bueno, és un pla una mica fastigós el que proposes,
2: sí,
0: però bueno.
2: S'ha de provar.
1: Bé, anem amb el segon missatge, vinga. Em diu, hola, soc la Sandra de Terrassa.
2: Passa.
1: I no sé si t'ho havia dit, tot i que suposo que ho sabràs, però sóc mestra.
2: Ah, sí?
1: Com ahir vam votar que no al preacord, avui anem a la vaga i espero la setmana vinent poder anar-hi més.
2: Molt bé.
1: Molt més.
2: Vale.
1: Així que espero que em puguis proposar alguna cosa per tenir entretinguts els nens mentre jo vaig a protestar a la conselleria.
2: Vale.
1: Avui no dic cap cosa sexual perquè la cosa és seriosa.
2: Molt bé.
1: Diu, bé, t'envio una foto nude, però endavant la vaga.
2: Vale.
3: Sí. Una cosa no treu l'altra.
1: Sí. Sí.
2: Bé, hola, Sandra, tope amb la vaga. Clar que sí. Mira, pels teus fills i per tota la canalla del país vinc a proposar-vos una activitat que els pot tenir molt entretinguts, perquè es tracta d'unes colònies d'estiu molt útils, tal i com s'està posant la cosa a Catalunya, amb tants tirotejos, apunyalaments i tot el que està passant.
0: Sí, senyor.
2: I és que ha sortit una empresa que pretén fer la competència a la millor gent de cases de colònies, que són Rosa dels Vents, evidentment, i que són els millors de tots. Aquesta empresa és una mica més dubtosa i engloba nens i els ensenya a disparar i a defensar-se. Es diu Colònies d'Estiu Rosa dels Trets.
3: Oh,
2: i han fet un anunci que és aquest.
10: Hola, papa.
11: Hola, com van les colònies? Us ho esteu passant bé?
10: Sí, són les millors colònies d'estiu.
11: Que bé, i què heu fet?
10: Moltes coses. Ens han ensenyat a sobreviure a Catalunya.
11: Sona bé.
10: Jo sóc la més ràpida del meu grup en treure la navalla i clavar-la.
11: Uau!
10: Doncs jo avui he apunyalat a un maniquí 25 cops en un minut.
11: 25? Són molts, olé!
10: I ens han ensenyat a robar un rellotge des d'un patinet elèctric en marxa.
11: Ah, teniu patinets també?
10: No, l'hem robat a punta de navalla.
11: Ah, que us donen navalles també?
10: No, si la navalla l'ha tret el propietari del patinet. Però li ha fet un mataleón i li ha robat el patinet.
11: Uala, doncs et felicito.
10: Gràcies, papi. I ahir vaig disparar per primer cop. Jo també és xulíssim. I he après a desfer-me de l'arma d'un crim.
11: Déu-n'hi-do, doncs quina pena que s'acabin aquest dissabte a les colònies. Suposo que no voldreu tornar, no?
10: Ah, no, no, sí que volem tornar. Li vam fotre un balasso al cuiner i tenim gana.
11: Normal.
10: Sí, i el profe de tir també.
11: No fotis!
10: Sí, amb el seu últim alè ens va dir que estava orgullós de nosaltres per com de bé li havíem disparat a un òrgan vital. I a més, ja tenim ganes de tornar a casa per jugar amb la Switch, banyar-nos a la piscina i sortir a disparar gent del carrer. Visca les colònies d'estiu Rosa dels Trets.
12: Tindrà molt per explicar i molts a qui disparar. Colònies d'estiu Rosa dels Trets.
0: jo t'he de dir que molt a favor d'adaptar les colònies als nous temps de tiroteig. Vull dir, a la canalla han d'estar preparades per, sí, per com estan els carrers.
2: Sí,
0: obviament, no?
2: Està posant així.
3: M'ha faltat un eslògan tipus connecta't al pum, connecta't al clan, al banc.
7: Muy buena, Cazorla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Com sempre, gràcies al Cazorla i a les seves filles, l'Abril i l'Adriana. 8:34.
13: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
14: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
13: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
15: My name is Alex Warren.
16: Arrac 105. Estàs escoltant. Sí.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: El vam conèixer aquí a RAC 105 amb la cançó Ordinària. Aquesta és la més nova, que es diu A Fever Dream. Tota una experiència càlida, fantàstica, per aquest divendres 5 de juny, matina acudint en directe a RAC 105, i parlem ara del Miguel Bosé.
1: Seré tu amante bandido.
0: Si la Mar Puga no treballés en aquest programa, segurament parlaríem d'una altra cosa, però ella vol parlar del Miguel Bosé perquè està en procés, perquè n'ets fan d'entrada, i perquè el cantant i conspiranoic està en procés de traslladar-se a viure a Andorra, aquí molt a prop de casa, de manera estable.
2: De manera estable, i ja és definitiu, ¿verdad, Miguel?
3: ¿Verdad? Me voy a hacer youtuber.
2: Sí, aquests dies l'han vist pels carrers d'Andorra i una periodista li va preguntar si realment es mudava. Bosé no va poder donar gaires detalls, però sí que ha confirmat que està a Andorra i està feliç de venir a Andorra i que veu ja el futur allà. Les informacions publicades diuen que la instal·lació definitiva podria ser al setembre, però la mudança està prevista per començar aquest mes de juny ja.
0: Creieu que la farà ell, la mudança, o no?
2: Ho dubto, la veritat. Sí, faran.
4: No, està acabat. Tenia veia unes imatges d'aquest senyor ballant i tal, que abans ballava i ballava molt bé. Ara
2: no, encara balla, eh? Si entres a Instagram, penja vídeos ballant. Ha trobat...
0: Està xupat i molt blanc.
2: El Bosé ha trobat una casa de lloguer per més de 10.000 euros al mes, després de no trobar una propietat de compra, perquè inicialment volia comprar... moltes cases que complien els requisits i superaven els 2 milions d'euros. Per tant, podem confirmar que Miguel Bosé està a Andorra a partir d'aquest any i estarà allà instal·lat. I jo estic una mica...
0: No, sí. Perquè aquest tio està acostumat a viure fiscalment en països en què la cosa està molt millor que Espanya, per entendre'ns.
2: Absolutament. I és veritat que últimament jo l'estimo molt, l'adoro, soc mega fan, però fa coses una mica rares.
5: Home, una mica sí.
2: Una mica, com aquest últim vídeo.
0: Està bé que t'hagi caigut la vena als ulls, carinyo.
2: Sí, perquè... No, però jo no l'estic criticant, jo estic dient que fa coses rares. Vale. Com aquest últim vídeo, que no hem comentat, ha acabat la gira i va publicar aquest vídeo que és sorell de blanc, que sembla com un Jesucrist i apareix un lleó al final del vídeo. Sí. Anem a escoltar-lo.
0: Està fet amb intel·ligència artificial.
3: Te lo comentamos, pero creo que estabas tú enferma ese día.
2: Ah, bueno, pongámoslo.
3: Por la vacuna.
6: Amigos, me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando.
7: ¡Qué miedo!
6: Os estaré cuidando. Sí. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Ara veus
2: no
0: quién.
2: No s'entén per enlloc.
0: No, és que sembla un missatge d'un d'aquests...
8: De alienígena, ¿verdad?
0: Sí, exacte.
8: Madre mía, parece Superman.
0: Com de membre dels Illuminati, que vol dir coses boniques, però el to és amenaçador.
2: No sé. Sí, el to és amenaçador.
9: Se m'acaba d'ocórrer un acudit ara mateix. Un petit joc de paraules.
10: Se l'ha enviat pel missatge.
9: Després d'aquest vídeo, un col·lega li diu: ¿Qué haces, Miguel? Diu: No sé.
10: No era aquest el que m'ha enviat.
0: Això és un acudit?
9: Què haces, Miguel? No sé.
0: Però això és un acudit?
9: És un joc de paraules.
10: Reflexió.
9: Miguel, no sé.
5: Però tu entens, no? Que la nostra reacció sigui aquesta?
10: No era bo.

0: no sé.
1: Bé, alguna cosa més sobre la vida i miracles de Miguel
2: Bosé? Res, que estic contenta perquè al fons el tindrem aquí a prop, el podrem anar a buscar més fàcil.
0: Jo sí, no sé, Miguel Bosé, jo sí.
3: Centrem-nos, va, que
4: sí, sí.
3: Una mica...
4: No facis servir els personatges de les teves merdes d'acudits.
3: Fora d'allò. Quatre minuts i tres quarts de nou del matí. Marc Puga, moltes gràcies.
2: A tu!
5: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona. Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
9: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
10: Césped Solución.
11: Més informació a céspedsolucion.es.
12: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Let's go!
15: La teva música.
16: Abans de res.
3: Els matins són macro amb el Matina Codina de RAC 105, on t'expliquem que ja ho saps, que arriba el bon temps i també, per tant, és l'època dels aperitius. Aperitius com calen, gaudint-los amb els amics, amb la família, amb la parella i sempre amb l'espanyola, perquè sense l'espanyola què passa, companys? Doncs que no hi ha aperitiu.
4: Portem mesos dient.
3: L'aperitiu és gourmet, és top, és més familiar i agradable amb Olives l'Espanyola. Tens les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares amb jalapeño o les noves de Gilda. I el darrer llançament, amics, les olives farcides d'anxova de l'Escala.
4: Oh!
3: Què hi ha més català, què hi ha més saladet, què hi ha més saborós que una bona anxova de l'Escala?
4: Res, és que res, és que res.
3: I ja ho saps, aquest estiu, sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
2: M'encanta.
4: Gràcies, Pumba.
3: Bé.
17: Movento Cara GMG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
3: I aquí no parem, volem saber com està el trànsit. Ja sabeu que hi ha vaga i manifestacions de professors. Anem a fer el resseguiment habitual a les carreteres. Bon dia, Ferran Aràndiga.
18: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui de divendres amb una manifestació.
3: Correcte.
18: Que talla la calçada en els dos sentits de la marxa a l'eina 150 a l'altura de Barberà del Vallès. Aquest és un punt on fa una estona a la AP7 també hi ha hagut un accident en sentit nord que, tot i ja en retirar els vehicles accidentats, continua amb 3 quilòmetres de cues en cadascun dels sentits de la marxa. Per altra banda, tenim també retencions habituals, tot i que ja amb molta menys intensitat. Queda algunes cues cap al nus de la Trinitat i també circulació amb lentitud intermitent a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament, el Llobregat a hores d'ara ja circula en general per totes les seves vies amb força fluidesa. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
14: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem?
15: Ja comença a fer-se clar.

0: Tremendo himne s'han tret de la butxaca aquí als nostres amics Catarres. És el seu nou hit que passejaran per Catalunya en aquesta gira d'estiu. Tornaran a aparèixer a tots els cartells dels principals festivals. Diumenge, sense drama, per viure el present en plenitud. Bon dia, Mònica Usart.
1: Bon dia.
0: 11 minuts i les 9.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Déu-n'hi-do amb el temporal d'ahir, carinyo.
1: Oh. Va caure molta aigua ahir, eh?
3: Sí. I ho vas dir que passaria.
1: Ho havia dit.
3: Que sempre destaquem els errors.
1: I vam tenir registres de 90 i 100 litres per metre quadrat, sobretot cap al Berguedà, Ripollès, Osona, van ser les tres comarques més afectades per aquests aiguats, però després va acabar plovent a pràcticament tot el país, també al Primavera Sound, que hi van haver problemes. Ai, sí. Ja vam avisar que estaria hores plovent. I també aquesta pluja anava acompanyada de vent, que això també va generar alguns desperfectes. Però bueno, avui comencem el dia amb més calma, i algun ruixat cap al Garraf, al Montsià, al Baix Penedès, també cap al Baix Ebre. Ara al matí es poden repetir aquests ruixats en punts de la costa i del prelitoral de Tarragona, i després la resta del dia algun xàfec també cap a les comarques de Girona o al voltant d'Osona, també cap al Montseny. A la resta del país, sol i bandes de núvols i també algunes boires ara de bon matí. Ha baixat la temperatura?
0: S'ha notat, potser
1: ja
0: heu sortit, senyora.
1: A casa i és un transport de nou, però si encara no heu sortit, agafeu jaqueta perquè ha refrescat. Tenim entre 14 i 17 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 12 a Sort i també l'Espluga de Francolí, i 8 graus a Puigcerdà. I baixa la temperatura diurna també. És a dir, que al migdia no farà tanta calor, estarem per sota del que seria habitual.
0: No ens suarà la xella, no ens suarà la xella.
1: Jo crec que no, però potser a principis de la setmana que ve sí, tornarà a suar la xella, perquè farà més calor, el cap de setmana anirà pujant la temperatura, i tant dissabte com diumenge amb alguns núvols i a les tardes amb alguns ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu.
0: Els de la Patum sí que ho van fer tot, ahir?
1: Sí, perquè la pluja marxava abans.
4: Clar, i perquè allà tenen problemes amb això.
1: Exacte, van sortir també tapats amb plàstics.
0: Aquests de Berga foten la Patum encara hi hagi un huracà, un tornado.
1: Tenen molts meteoròlegs corrent per allà, teníem l'Abel Caral, teníem el Martí Oliveres, la Gemma Puig, tots allà, amb la Patum. Sí, sí.
5: Dóna'ls records, per cert, quan els vegis.
1: D'acord, ho pots fer tu mateix, el grup aquell que tenim, si vols.
5: No m'agrada parlar gaire.
1: Ja, han penjat una foto tots tres, vull dir que pots contestar.
5: Bueno, posaré un cor.
1: Vinga.
0: Mònica Usart, més folklòrica i tradicional que la guita de la Patum. Gràcies.
1: Apa, adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
7: Matina Codina.

0: Clean Bandit i una gran vocalista com és la Demi Lovato interpretant aquest solo. Escoltant-nos mai estaràs solo. 5 de juny, divendres, repassem el més destacat a la tele.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Déu-n'hi-do amb el prime time d'ahir, eh? Oh!
2: Palma, va! Misterio habrá, puede ser mi gran noche, rapapa, y al despertar...
3: Sí, senyor, sí, senyor. Comencem amb Rafael, que va ser el convidat estrella de la nit d'ahir. El cantant torna a l'escenari i d'això vam parlar a l'Hormiguero, Antena 3, perquè Rafael ha tingut greus problemes de salut.
0: Sí, un linfoma cerebral li van detectar, que recordeu que l'any passat gairebé s'hi queda allà a la revuelta del Broncano.
3: No, i a part d'això, si a més ho apartes, és que té 83 anys,
4: ostres,
3: aquest home.
0: Sí, sí.
5: És molt bèstia.
3: I en canvi segueix al peu del canó per alegria dels seus fans.
6: Y ahora estás de gira por España, luego vuelves a Latinoamérica en octubre, retomas en noviembre aquí.
7: Para terminar en Madrid, como siempre.
6: Claro, claro, pero eres una bestia parda. Yo creo, sinceramente, creo que a ti te sacan la sangre para ponérsela a los Rolling. Tú trabajas más que el joyero de Zapatero. El médico cuando te ve, ¿qué te dicen?
7: Le doy siempre una gran alegría, porque yo lo entiendo, ¿no? Todos han portado de maravilla conmigo y una dedicación, y yo a ellos. Yo les prometo a todos que yo hago lo que me decís, siempre.
6: Yo a lo mejor como paciente no soy tan bueno como tú, ¿ves?
7: No, yo sí.
6: ¿Sí?
7: Yo sé, porque yo confío mucho en
8: él. ¡Qué buena, Pablo!
0: Yo soy dels que quan va al metge li dic que sí a tot i després quan toca fer bondat, no? Menjar peix blau, reduir la carn vermella i aquestes coses, em costa.
4: A mi saps què em passa? Quan el metge et comença a preguntar fumes, veus, tal, em sento com molt orgullós de dir no fum, no veig, faig esport habitualment. Toma!
3: Hi ha gent que no ho fa i ho menteix.
4: Sí, ja amb el pulmó negre.
0: Ahir vaig anar a la revisió d'una analítica de sang.
5: Ai,
0: i em sembla que em va dir que estic baix de triglicèrids.
4: Ostres, els triglicèrids no!
0: Vitamina D, omega 3...
5: Això bueno, has de prendre el sol.
0: Si no m'he desmaiat aquí l'estudi de miracles.
5: Ja.
0: Bé, ens alegrem que Rafael estigui
5: home,
0: bé. I s'ha gastat molts calés amb la tofa que té i aquelles dents, eh? Vull dir que aquest senyor...
4: quan mori només quedarà això.
3: Que té la targeta platino de l'Hormiguero, Rafael. Ha anat 13 vegades ja, a l'Hormiguero. I mentrestant, a la revuelta, tenien a Roberto Carlos, l'exjugador del Real Madrid.
5: Sí?
3: Sí, sí, sí. I va explicar una anècdota curiosa. Roberto Carlos va coincidir amb Messi. Que jo això no ho sabia. Sí. És a dir, els darrers anys de Roberto Carlos van coincidir amb els primers teus de Messi.
0: Tenies 17 anys quan t'enfrontaves a Roberto Carlos.
9: 17 anys quan m'enfrontava con Roberto Carlos.
3: Sí, i Roberto Carlos es va endur un record d'aquella època del Messi per tota la vida. Què creieu que podria ser?
9: Sí.
3: Una samarreta, no?
9: Això no m'acuerdo.
3: Les botes.
9: No sé quién es.
0: Una llapadeta,
9: no sé. Sí, una copiada.
3: No, res d'això material.
10: Claro, tú coincidiste con Messi.
9: Claro.
10: Los primeros años de Messi con los últimos tuyos, ¿no?
9: Claro.
10: ¿Qué te hizo? ¿Te hizo alguna...?
11: Gracias, ¿cómo va?
10: Ese
11: Diego, mira cómo está.
10: ¿Qué le pasa?
11: Porque me ha hecho movimiento, yo fui a intentar agarrarle y el Diego me ha tragado.
10: ¿Esto es real?
11: Sí, sí, sí.
10: Se te dislocó el dedo de agarrar a Messi.
11: Exactamente.
10: Es verdad.
11: Es verdad.
10: Ya eres un veterano, tendrías 30 años para el fútbol,
11: sí,
10: digo.
11: Sí, 30 años, sí. En aquella época, 30 años, ya eres veterano.
10: Supongo que aunque hay una parte que digas, el cabrón este, el niño este me está liando, pero también hay una parte que lo admiras, ¿no? Que dices, ¿cómo juega este? Claro.
11: Los grandes jugadores tienen que siempre ser admirados.
10: Ya.
11: Entonces, jugar contra esas leyendas para nosotros en la época era espectacular.
10: Lo dirán de ti también. Habrá muchos jugadores que digan, jugué con Roberto Carlos, leyenda total.
11: Se acuerden de las patadas que les pegaba.
3: Sí, perquè Déu-n'hi-do també, Roberto Carlos.
9: Repartia el tio.
4: Sí, però xutava fort, eh?
3: Sí.
4: Tu imagina't ser porter quan estava al pati. Sí. No van encanyar-los,
0: De fet, ahir al plató de la revuelta li van fer allò que volien rebentar un focus o no sé, de la paret i el Broncano li va tirar una pilota i encara xuta, eh? Déu-n'hi-do.
3: I que ràpid que segueix
5: una
3: parlant.
5: Una cosa, quan has dit Roberto Carlos m'he emocionat perquè pensava que era el cantant.
3: Ai, em sap greu.
9: Però que ets l'única persona menor de 60 anys que ha pensat això.
4: El planeta Puga no s'hi posa mai al sol.
5: He pensat, quina tele guai avui, Rafael, Roberto Carlos...
3: Sí, em sap greu, em sap greu. Bueno, potser el que ve a continuació t'agrada, perquè no sé si coneixes el programa Mi extraña adicción.
5: Home, sí.
0: Un fan d'aquest programa, ho heu seguit?
9: A D-Max, no?
3: No, el fan de Kiss, ara mateix. De Kiss, tots els dilluns a les 10 de la nit.
5: Ah, molt bé.
3: I mostren casos de gent que té unes manies molt particulars, gent una mica
0: malta. Ja t'ho diu el nom del programa, Mi extraña adicción.
3: Exactament. I un dels casos és el d'aquesta noia. Atenció, Marc, això potser... No sé si et pots enganxar o no.
5: Aviam què dius a l'Anlillo.
3: No. Ho diu la pròpia dona, eh? No té desperdici.
8: Tengo unos calzoncillos de mi padre.
12: ¿De tu padre?
8: Y los vuelo. Pues...
5: ¿Qué es?
8: Estos están recién usados. Y cuando digo recién, es justo después de que se los quite. Primero me gusta tocarlos. Me resulta muy reconfortante. Luego lo huelo con fuerza. Y siento una descarga de energía, de relajación y calma.
3: Que fort, eh?
9: No, que fort, com has introduït el tall, Alan.
5: Que fort que et pensis que això a mi m'agrada. O sigui, aquí està el tema de la secció ara mateix.
3: El teu pare és un agent immobiliari i de bandera i treballa molt i potser a tu et, fa, et connecta
5: més. Però quin fàstic, per què estàs dient?
4: Jo els calçotets del teu pare els ensumaria perquè l'he conegut i és un senyor de bandera.
0: Això,
5: el meu pare deixa un pau.
0: Ens podem centrar en la part biològica d'això, perquè està clar que la Mar Puga no fa... Oh. Que podria passar-te, perquè jo tinc la, tinc la sensació que hi ha alguna cosa que pot ser química.
3: Clar, biològic.
0: Som animals, tio.
3: És una connexió brutal.
0: Sí, això ho va definir Sigmund Freud, es diu complex d'Edip, sí, de tota la vida. Sí,
9: o sigui, m'està dient que llavors ho faríeu amb les calces de la vostra mare.
5: Clar,
0: no ho he fet mai, no, però... perquè sóc un ésser racional.
5: Però que potser si ho faig... No?
0: Transmet una tranquil·litat, un benestar...
9: O sigui, que l'Alan sí, potser sí.
0: Aquesta cosa de no, la tranquil·litat de la maternitat, de la llar...
4: Jo sí, sí. No, a tu, Alan... El que dius i no et penso ajudar.
5: A tu, Alan, t'excita en sumar les calces
0: però
5: de la teva
0: no
5: mare?
0: Dit a la senyora, aquesta noia, voleu tornar a escoltar el tall?
9: No.
0: És que no diu que s'exciti.
3: No ho estan entenent.
0: Diu que li dona tranquil·litat, pausa,
9: per dormir...
0: Que activa algun neurotransmissor...
3: T'apropa ella.
0: S'agrega alguna hormona, alguna... No sé.
4: Sí, és com quan els animals s'ensumen el cul, que no és sexual. És un tema d'hormones i tal, no? I per això ens agrada ensumar culs a nosaltres. Però sóc l'únic.
5: Quan ho proveu, ens expliqueu què tal.
0: Per això, aquest cas que hem escoltat surt a un programa que es diu Mi estranya addicció, i no un programa que es diu Adicciones habituales.
4: Clar, sí. Me gustan los chicles. Pues vaya merda, capítol.
3: Seria terrible, eh? Adicciones habituales.
4: Sí.
3: Estoy impaciente cuando no llega el ascensor.
0: Exacte. Sí. No, sé que estaríeu hores parlant sobre una noia que ensuma calçotets.
4: Sí.
0: Bruts, no ha dit, del seu pare.
3: Sí, sí, sí. Quants més bruts, millor.
4: Jo només vull acabar per això destacant que li he preguntat a la IA, he posat mi extraña adicción per veure si em deia l'horari i tal, perquè estàveu parlant, i m'ha dit: ¿estás buscando el famoso programa o tienes algún hábito inusual del que te gustaría hablar?
9: Joder.
4: Ara li comentaré que a la Mar li agraden els calçotets, a veure què diu Mar.
0: Que no li agrada.
5: És que no sé què contestava.
0: Deixeu de desinformar.
5: Sembla una falta de respecte.
4: Doncs pues ensuma'm el cul, no sé. Prou!
0: Hòstia, estem molt de divendres, eh? Necessitem una pausa. Ara tornem.
13: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
15: Peugeot. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
16: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
17: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,91 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
20: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé!
21: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
23: Hey guys, this is Bruno Mars.
24: A RAC 105.

0: El seu talent marca la diferència i també les seves capacitats de barrejar estils com el bolero, com la ranxera i com el to habitual de les balades del Bruno, el hawaià. Acaba de sonar RAC 105 per obrir nova hora amb aquest Risky Roll 9 i 7. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: La setmana que ve és la selectivitat.
1: Oh, yeah.
0: I ara parlarem amb l'Aina Quesada, aquí a RAC 105, que és un estudiant que està a les portes precisament de les proves d'accés a la universitat.
1: Doncs sí, l'Aina Quesada, que vol estudiar el doble grau de Dret i Criminologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. I ara ella ens explicarà quina nota necessita i com porta això, perquè estem a les portes de l'últim cap de setmana d'estudis intensos, perquè la setmana que ve ja són aquestes proves. Mm. Per tant, bon dia, Aina.
2: Bon dia.
0: Un aplaudiment.
3: Home! Bravo, Aina. Tens.
1: Bon dia. Aina, on estàs ara mateix? Perquè m'has dit que estàs a les portes de l'institut, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Què tens, classe? Com, o sigui, què estàs fent?
2: Bé, ara tenim com hores per estudiar, però vinc perquè doncs, he de fer la pretada final.
1: Vale, o sigui, és com voluntari, no?
0: Jo sincerament, a la meva època, abans de la CD, aquestes hores que et donaven per estudiar, jo estava al bar fotent el futbolín, eh?
1: Sí. La CD. Aina, del 0 al 10, ara mateix, quin nivell de pànic i de nervis tens?
2: Ara mateix et diria un 7, més o menys.
1: Bueno, controlats.
4: Bé, sobre 10 o sobre 14,
2: sí,
4: perquè clar.
0: Compte, molt alta, no?, la nota de tall de Dret i Criminologia.
2: Sí, bueno, més o menys.
3: Quina és?
2: Jo necessito un 10,866 sobre 14.
0: És un 11 sobre 14, per tant, Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I de mitjana què tens al batxillerat?
4: Això.
2: Un 9,82. Jo vaig amb la sort que tinc bastant bona mitja.
1: Mm. Déu-n'hi-do, Aina. Escolta, voldrem que vinguis al programa en directe a obrir aquestes notes de la selectivitat per saber si has arribat o no a la nota de tall.
4: Sí.
2: Val.
4: I si has suspès algunes de comprar esmorzar, és la norma.
0: Perquè, escolta'm, quan sortiran les notes?
2: Surten el dia 23.
5: Ai, que nervios.
0: O sigui, m'estàs dient que el dia abans de Sant Joan?
3: Bueno, clar, perquè tinguis un gran Sant
1: perquè
3: Joan.
1: Perquè ho celebrin bé o no?
0: Tremenda rebella si va tot bé, no, Aina?
2: Sí, sí, esperem.
0: Hi ha alguna assignatura que així d'entrada se t'entrevessi fort o què?
2: Sí.
0: Quina?
2: Aviam. Mates.
0: Uf, complicadíssim. Ah,
5: dona molts problemes.
1: Clar, perquè quins exàmens tens? Què estàs estudiant més, tu?
2: Sí, jo estic prioritzant mates perquè és la que més em costa, però amb molta diferència.
0: Clar.
1: Jo recordo que jo vaig fer com optatives, perquè les optatives et pugen punts, no?
2: Sí, i clar, el que passa que a mi mates em pondera tant a la fase general com a l'específica. Mm.
0: Anem a la carrera que vols estudiar, dret i criminologia.
6: Ara.
0: Això és perquè has vist molts capítols del Carles Porta, ja ve de família, t'agrada la sang i el fetge, exactament. Quina és la sortida que vols prendre professionalment un cop ja treguis un 14 sobre 14 i ho petis a la uni?
5: Periodismo.
2: Bé, doncs a mi m'agradaria dedicar-me al que és com la investigació i ho complemento amb dret perquè doncs tots els coneixements de la branca jurídica doncs, anirien molt bé per el que jo vull estudiar.
3: Parles bé i llavors podria ser un testimoni que sortís al crims d'aquells que surten darrere d'una taula en una habitació fosca que ens expliquen coses. Com veus tu tot el cas àndic?
4: Això.
3: Vinga, gaia marrón, t'acabo de tirar.
4: Si l'encertes, igual et convalida.
0: Ho estàs seguint de prop, Aina, això, que el cas àndic?
2: Sí, bueno, vaig mirant, perquè és interessant.
0: A tu t'agradaria investigar això, no? És a dir, tu, el sumari, diguem-ne, l'auto de la jutgessa, te l'has llegit, per exemple?
2: No, però és perquè no tinc temps.
3: Clar, perquè ara estàs amb la sala.
0: I els indicis que han presentat els Mossos d'Esquadra, què et porten a pensar?
5: Ho empujona, no ho empujona?
1: Pobra Aina.
0: Va, tranquil·la, que això no és vinculant.
4: I que ets menor encara, segurament. Aprofita per dir coses que són il·legals.
2: No, menor no sóc.
4: Doncs llavors no diguis res, Aina.
0: No,
2: millor no dic res.
0: Vols dir alguna cosa?
1: Mira,
0: sobre...
1: ella ja ho sap.
0: No diguis el que has dit.
3: És molt important
1: anem
3: la carrera
1: la
3: que diguis sempre això ho descobrirem més endavant.
1: Aina, jo vull saber què és el primer que faràs quan acabis l'últim examen, perquè la celebració és el que ens interessa.
3: Sí,
1: quan acabi la CL, que això ja ho tens a tocar.
3: Anem al barro, vinga.
2: Doncs... no sé, segurament sortir amb els amics o alguna cosa així.
1: Ara, festa.
2: I cremar els apunts, per exemple.
0: Oh, perfecte.
1: Perfecte, crema els apunts i ara per acabar envia un missatge a l'Aina del futur, que ets tu, que vindràs aquí a obrir les notes, que jo vull que et diguis alguna cosa quan vinguis a obrir les notes, de dir, podies fer-ho, Aina. Envia't un missatge de carinyo, d'ànims.
2: Doncs mira, jo a l'Aina d'aquí unes setmanes li vull dir que segur que ens ha anat superbé la selectivitat i que haurem tret una nota superbona.
0: Segur.
2: I que entrarem a la carrera, vamos, sobrades.
1: Home! Sí, hem parlat amb una futura advocada o criminòloga.
0: Els exàmens són dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, no?
2: Sí.
0: Doncs molta sort a tu i a tots els estudiants que passareu per aquest tràngol.
1: Molta
0: la
1: sort.
0: Activitat, però sempre és menys del que sembla, ja us ho dic ara.
1: Sí, tant.
0: Aina, carinyo, sí. Moltes gràcies i vine a obrir les notes aquí al matí acudint el dia 23, entesos?
1: Ens veiem aviat, Aina.
2: Perfecte. Va, moltes gràcies.
0: Un petonet i bon dia.
1: Molta sort. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: any.
1: Home.
0: Fireball! L'Speedbull, que l'1 de novembre del 2026 actuarà a Barcelona Palau Sant Jordi. Aquí el tenia amb la seva bola de foc. Un quart de 10 del matí, Sergi Ferrer. A veure, no sé si la gent recordarà, perquè ho vam explicar aquí al programa, que hi havia una gata d'un famós modista, que era el Lagerfeld, que havia de cobrar l'herència de milionària.
2: Sí, no donis moltes dades que em quedo jo sense...
0: D'aquest senyor, no.
2: No hi ha gaire
0: cosa. Ja està, no. Però hi ha notícies al respecte d'aquesta herència, eh?
2: Sí, repassem una miqueta. El 2011, Karl Lagerfeld va adoptar la Choupette, que és una gata birmana molt maca.
0: Que
2: mona. Que en un principi només havia d'estar uns dies a casa. Això no era la gata, això era un telèfon. I va acabar convertint-se en l'obsessió del dissenyador. El tio va dir, la tindré uns dies i ja està.
3: Clar.
2: Però al final, amb un gatet, amb un pelut, què passa, Albert?
3: Amb aquests peluts, al final t'enamores. Hi ha una química, una connexió. Jo els hi oloro els calçotets totes les nits.
2: Joder. El tema és que el tio té tants diners que va poder-li dedicar a la gata i fer-la gaudir d'una vida de luxe que nosaltres només podem somiar.
3: Jolín.
2: La gata tenia el millor menjar, la millor sorra, tenia cuidadores, a vegades la fotia en vols privats, tipus que em portin a la gata on estic jo, sessions de fotos, mare campanyes meva, publicitàries, i llavors arriba el 2016, que és quan Lagerfeld, que ja anava una mica demanant pista, va dir, pues, moment de redactar el testament. I a l'hora de posar el testament va posar les persones que més estimava.
3: Ai.
2: És a dir, va posar la gata. I a la gata li va deixar no un, ni dos, ni 3 milions d'euros. Li va deixar 170.
0: Toma! Què dius ara?
3: En sèrio?
2: 170 milions d'euros.
0: I com ha de gestionar ella, aquesta pobra gateta?
3: Bueno, pensa que té 7 vides, vull dir que al final no és tant.
2: Té temps de gastar-s'ho. El dissenyador mor. I la gata, per voluntat del dissenyador, es queda sota la cura de François Cassot, que és una antiga empleada de confiança. La mainadera, no?, que havia estat al càrrec.
0: Ja m'ho imagino.
2: Què passa? Que arriba el moment de cobrar i el jutge diu, herència para la senyora Choupette. I se sent, miau. Com que miau? Que suba al estrado. I va pujar una gata. I va dir, com ha d'agradar una gata 170 milions d'euros? Ara hi ha un huevo d'advocats intentant mirar si la llei francesa permet que un animal rebi directament una herència, sobretot una herència tan gran, perquè si hagués anat un rascador, doncs dona-li el rascador. Però estem parlant de 170 milions d'euros.
0: Però clar, el gat, tu imagina't, anant al gestor, no?
2: Sí.
0: Anant al banc, gestionar tot això.
4: I ara això a la renda, l'impost de successions i tot.
3: I qui defèn a la gata? Té advocat, la gata?
0: És que no està regulat.
2: No està regulat.
5: No està regulat. Que bo, perquè diu
2: que quan tu vols treure diners amb les aplicacions actuals, moltes vegades et demana l'empremta digital. I els mòbils tampoc llegeixen l'empremta d'un gat. Llavors, ara mateix...
0: Aquests rics, tenen, o sigui, aquests magnats, tenen unes excentricitats. Els han de tancar tots la majoria de la persona.
6: Gats.
2: Ha dit malament tot l'altre, la paraula.
5: Que mono.
2: En qualsevol cas...
0: Com ha acabat el tema?
2: Ha arribat una persona i ha impugnat el testament.
3: Ostres.
2: I ha dit, això no pot ser.
3: No?
2: Aquests diners han de ser per persones humanes, per la família. I la gata ha dit, miau tu padre.
4: Oh,
2: això ho ha dit la gata.
4: La gata parla.
2: Llavors, ara tenim la situació doble. Per una banda, la gata, amb la persona de confiança que l'està cuidant, dient, aquesta herència és per mi, per miau, ha dit ella. I la família dient, i una caca de la vaca. La fortuna bloquejada, però això sí, la gata vivint una vida a padre que nosaltres no podem ni arribar a copsar.
4: I estressadíssim.
0: En aquest cas també morirà algú, perquè que són molts calés, 100 i pico milions, has dit.
2: Estan allà agafant pols a un armari.
0: Collons, tu. 9 i 19, el món se'n va a la merda. És un missatge que cada dia queda palès aquí amb tot allò que anem explicant al matí a Codinenc.

0: DJ que conquereixi el tro a totes les cabines del món sencer. Aquí el tenim amb una versió del clàssic de Milky, Just the Way You Are, agafant la base del clàssic... com es deia? Ah, sí. Hòstia, no me'n recordo ara. Estardust.
1: Estic trucant.
0: Era Music Sounds Better With You. Music Sounds Better With You.
2: I és nostre, molt nostre, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Caos, nois. Ah. Iam. Hola, bon dia.
1: Fa una hora que està...
3: Hola, bon dia.
0: Natàlia, perdona, eh? Mira, em dic Ernest Codina. Truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105.
3: Hòstia.
0: Vale. Parla bé. Parla bé que t'està escoltant teu Catalunya, eh?
4: Ostres.
0: Una vegada que surts a la ràdio i diràs, hòstia puta, de veritat.
4: Sí. Mira, ja ho ha dit.
0: Jo perquè ho dic cada dia, és a dir, jo surto cada dia, però tu... Claro. Havies sortit mai per la ràdio en directe, Natàlia, o no?
3: Crec que no, Ernest. Hòstia.
0: Molt bé. On estem trucant? A quin poble estem trucant?
3: Jo soc de Prats, però... Jo soc de Roda, però soc a Prats, ara.
0: Molt bé. Entenc que t'has casat amb algú del Lluçanès, o no?
3: No, vaig per feina.
0: Ah, per feina. Molt bé. A què et dediques?
3: Sí.
0: Natàlia?
3: Soc logopeda.
0: Ah, mira, com la meva cunyada Montse, tu.
3: Mira, veus?
5: Ja sé qui és.
0: Tu estàs fent vaga, també, o no?
3: No, de fet, anava a treballar i ara quan he arribat allà a l'escola m'han dit que hi feia aquí, que ja puc tornar. O sigui que torno cap a l'escola.
5: Bueno,
0: els logopedes no us guanyeu gens malament la vida, pel que tinc entès, eh? que no?
3: Bueno, ja de tot.
0: Escolta,
3: ja de tot.
0: A tot això per molts anys, eh?
3: Gràcies.
0: Perquè em fa 44, Albert.
1: Les cadiretes.
3: Que bé. Però podré reposar, tu. És maco, 44, no?
1: I tant, sí.
0: Hi ha una cosa que m'ha deixat bastant inquiet i encuriosit de la informació que llegeixo del mail que vam rebre de part de la teva família, que diu aquí, de part de la seva família biològica. Què vol dir, que en tens una que no és biològica?
3: Ah! espero que... Bueno, sempre hi ha gent ben parida com si fossin de la família, però...
0: Però m'ha agradat molt aquesta precisió científica.
3: Aquest matís.
0: Sí, la família biològica, les seves dues filles i el seu home.
5: Això.
3: Que no em confongui. Molt bé.
0: Com ho celebrareu això aquest cap de setmana? Perquè m'han donat una pista, és a dir, un ocellet m'ha dit que t'agrada molt el menjar japonès. Llavors entenc que avui sopeu al japo, no?
1: El
0: chuchi.
3: Bueno, fa una setmana que
1: el
3: vaig fer, però si s'ha de sopar el japo avui, se sopa el japo avui.
0: Tu vius a Roda de Ter?
3: Sí.
0: I a quin japo vas tu, d'aquí a la comarca d'Osona?
3: Sí, ho puc dir així per...
0: Sí, home, clar que sí.
3: No. Bé, m'agrada molt el cocor, m'agrada molt. Allà al carrer Indústria també hi ha un que està molt bé, que és molt ben parit, a Vic.
0: Sí.
3: Bé,
0: i l'Okashi no t'agrada, l'Okashi? No t'agrada, l'Okashi?
3: Ah, l'Okashi també, oi tant. Sí, també.
6: Són tots iguals, es diuen.
3: Molt bé. Si em volen convidar, fer propaganda del que faci falta.
0: Molt bé, Natàlia, escolta'm, que ho celebris fort, un petó per tu i per tota la teva família biològica.
4: Que no l'altre.
0: I entres al sorteig d'un lot de llet nostra, espero... Bueno, tu que ets de comarques, segur que t'agrada la llet de vaca.
3: Oi tant.
0: Doncs vinga, aviam si et toca a final de mes. Un petonet, carinyo.
3: Merci.
5: Adéu.
0: La Natàlia, una matinera que fa 44 anys i que pot guanyar 30 litres de llet amb totes les seves varietats, dos packs de 4 potets de tots els làctics de llet nostra, que són molts i boníssims, i també un lot, un kit de llet nostra amb dos bols i dues ceràmiques. Ai, dues ceràmiques, dues culleres de ceràmica. És que com que no m'estic llegint, ja m'estic embolicant. Ara tornem amb temps a la carta.
4: Atenció!
1: La Mònica.
0: Voleu saber el temps que faran el vostre destí del cap de setmana? Doncs envieu una consulta al 608-717-141. Agafeu el mòbil del programa perquè ara arribaran missatges, eh? 608-717-141, que el temps està convuls, com la vida.
2: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisifem.
5: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
10: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
9: Taxi? On sigui!
10: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
12: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
11: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
12: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
11: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
13: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
15: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
14: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
15: Que bé!
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Matina Codina.
17: Pues inolvidable, algo que es que no es puede escribir en paraigües.
7: Matina Codina, de dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105.

0: Mira les que espavilades elles, eh? I com ens han fet ballar una ballaruga matinera de divendres amb Anna Mena i Belinda a les 12.
1: Que guapo. Como mola, tío. Rollo viernes, eh, hoy.
0: Clar que sí, Kiko. Aquesta la punxes tu o no?
1: Está buenísima. Esta la pongo yo, Anna Mena. Es una de las artistas que siempre suena en verano, ¿no?
0: Sí, y a més és de la teva terra, és malagueña.
1: Sí. Por cierto, voy a hacer una canción pa'l Mundial.
0: ¿Qué dius?
1: Estoy preparando un temazo ¿sí? del Mundial que se llamará Viva España, creo.
2: Ah, ¿sí?
0: ¿Qué dius?
1: Ostres, ¿qué tal? Algo elaborado.
0: Què el temps del cap de setmana?
3: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Va, que farem temps a la carta. He pensat com puc introduir diferent el temps.
4: M'ha agradat.
2: Ha sigut guai.
0: Hem d'anar innovant, eh?
5: I amb l'onada expansiva s'ha enviat el Kiko Rivera a Sevilla, eh?
0: Escolta'm, a veure, hem tingut temporal, ha refrescat, sí. I el cap de setmana serà inestable, insegur? Com serà així, una cosa general?
4: Si vol... Ah, una cosa general.
0: Sí, una cosa molt general.
4: Tranquils, mig ennubulat, enterbolí tot, i a les tardes sí que, si esteu al Pirineu, sí que descarregaran alguns ruixats.
0: Doncs va, temps a la carta amb les consultes més concretes dels nostres oients. Bon dia!
6: Hola, bon dia. Mira, m'agradaria saber a veure quin temps farà aquesta tarda a Santpedor, perquè hi ha una festa i a veure si tenim sort i no plou.
4: Vinga,
6: moltes gràcies.
7: Sí, una festa al carrer, tots els veïns de Santpedor. Sí. Farem xerinola, farem una mica de tot.
0: Tota la gent de Santpedor, tots, eh?
2: Tots.
0: Què celebreu avui a Santpedor?
7: No, res, la vida.
2: Tothom ha quedat per celebrar la vida.
4: Que maco, eh? Ho podríem fer cada dia.
7: Ai, fem unes taules, unes cadires...
2: I heu vist que la vida!
7: I que cadascú porti les seves coses... I...
0: Canteu Coldplay, no?
4: Clar, viva la vida.
7: Jo faig una mica al Parlament, sempre hem de... Sí. Unes paraules, Pep, Pepito, com diuen allà, Pepito.
0: I què dius? Sí,
2: que és més llarg que Pep, eh?
7: Dic, bueno, gràcies. Si us lleveu ben d'hora...
2: Altre cop, amb el ben d'hora.
7: La gent ja riu, perquè és un running gag.
0: I fas allò de ziga-zaga.
7: Ziga-zaga. Faig, aviam, i ja per acabar començo, ziga-zaga.
0: I tot sigui.
7: Sí, zaga.
0: Sigui.
7: Encara no us la sabem.
2: No, és que la gent segueix sense saber.
4: Ja.
2: No m'ho perdria per res del món, eh?
8: Merda de broma, que fa 50 anys que no fa gràcia.
0: Vas tenir tota una temporada, Pep, per improvisar, què diries, des del balcó del Palau de la Generalitat, i vas fer aquesta merda.
7: Ja no vaig tornar, si t'hi fixes.
0: Ai, va, més preguntes. Hola.
2: No, encara.
4: No plourà, hi haurà alguns núvols i una temperatura màxima aquesta tarda, migdia tarda, de 22 graus i si s'allarguen molt de matinada sí que baixarien fins als 12-13 graus, per tant faria més fred.
2: Estava l'oient. Però i el temps, què?
4: Joder!
0: Demano perdó a l'oient de Santpedor, des d'aquí.
4: No,
0: demano Santpedor.
2: Epa! És bona aquesta.
0: Ah, sí, senyor. Últimament estic bastant sembradet. Va, més missatges, bon dia.
9: Bon dia, sóc en Josep. Quin temps farà a Malgrat de Mar aquest cap de setmana? No. Moltes gràcies, adeu.
0: Així m'agrada, directe i al peu.
4: Sí, pinta mig ennubulat i sense pluja. I les temperatures de 18 a 23 graus. S'estarà bé, però sense calor extrema.
2: Valent. No estarà a Malgrat tot el cap de setmana.
10: Amargat.
2: Comptes d'Amargrat, he dit amargat.
10: Si no sóc l'Ernest, per això el presento jo, no?
11: Bon dia, pregunta per la Mònica. A veure, aquest cap de setmana fem la festa de cultura popular a Premià de Mar. Vale, gegants, capgrossos, diables, etcètera, etcètera. Com tenim avui divendres i demà dissabte i diumenge, tot.
2: Joder.
11: Com ho tenim de pluja i temps i tal. Moltes gràcies, felicitats pel programa.
0: Merci.
4: Poca, com a molt avui a la tarda es podria escapar algun ruixat feble.
0: Això ho faig perquè t'ambientis, ja.
4: No plourà, hi haurà núvols però sense pluja i aquestes temperatures de 23-24 graus al migdia, per tant caloreta però sense extrems.
0: Aquesta previsió que acabes de fer s'haurà de premiar, doncs. Molt bé, va,
4: nois. Esteu avui...
2: L'Alan Terredoble i jo no.
4: Vale. Ara et toca tu, eh?
0: Era per decorar-ho. Perquè si no hi pots una mica de decoració.
2: Va, a veure quin poble toca ara. Toca tu, Xavi.
0: Però és que ara m'estic liant amb les sintonies. I amb...

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: Està en un túnel de viento.
2: Plourà les tardes, els matins no, temps tranquil, però a la tarda plourà. I que vagi una mica abrigada, perquè la temperatura a la nit baixa fins uns 10 graus i el mitjà no passa
3: Marc,
2: del 21-22. Ah, perdó, abrigat.
3: Escolta, saps com pugen els portuguesos a l'Everest? Abrigados.
4: Clar, en Puigcerdà no sortia
5: com
4: res.
5: Com posen els holandesos?
3: Tu li pares. Com tulipanes.
6: És veritat, en bicicleta veixes.
3: Home, sí, senyor Ronald.
7: Mira, que ara, això, home, els oients que no sou molt habituals, heu de saber que fan, ja fan una mena de converses del Banc, sí, de Sabadell. El Lluís Canut i el Ronald Koeman.
4: En blanc i negre.
7: Sí, és una secció molt dels anys 90, però no sé si voleu fer alguna cosa.
3: No, jo, a mi m'agradaria donar-li records al bo de Ronald.
6: Sempre m'has dado muchos recuerdos, siempre para toda la familia.
3: Sí, tu també a mi.
6: Tienes que concretar para quién de la familia, porque entonces no sé quién.
3: La hija.
6: La hija. Com si fos una opció de programa de concurs de televisió. Vota la hija. També jo tu es recordes a hija.
3: Doni una abraçada a la primera que vas tenir.
6: Ara busca en Google com se llama.
4: Es diu Debbie.
6: Se llama Debbie.
4: Debbie.
3: Escolta,
4: Debbie,
3: deixa'm que faci una forta abraçada des d'aquí a l'Héctor Huguet de RAC 105, que està demanant el podcast de Ronald Koeman i Lluís Canut. Ah, sí. Donam-nos a records durant una hora. És quan va enviar un missatge l'altre dia.
7: Escolta, jo he de dir que, no, que seria fan d'aquest podcast d'una hora...
4: I d'un oient que series tu.
7: Divagant.
3: Ja. Yeah. Hem de fer.
7: Jo tinc dues consultes molt ràpides.
5: Avui un missatge, punxo... Ernest, això és trampa. Si no envies un missatge, és trampa.
7: Sisplau,
5: no,
7: però, posem-me les coses fàcils. Digues. Avui punxo a Bellpuig, així faig publicitat també.
2: Sí.
7: A la Fontana, que és un restaurant.
2: Sí. Jo crec que tranquil·litat. Fresqueta, però sí, sense pluja. Va, quina hora és?
7: Una mica de jaqueteta a partir de les 11 de la nit, sí, i fins a les 3 de la matinada.
2: Sí. Jaqueteta i sense pluja.
7: Molt bé. I demà a les preses, a l'Agrofest.
2: Crec que no són les preses.
5: Ara m'ha enviat un missatge.
7: No sé ni on vaig,
2: sí.
7: Eh?
2: Ens han enviat un missatge.
7: Molt bé.
8: Ostres, sí. Mira-t'ho bé, això.
7: On és? Agrofest, a la Garrotxa, sí.
2: A la Vall d'en Bas, crec.
7: La Vall d'en Bas.
2: Pot ser?
5: Sí.
7: Està
5: bueno,
7: possible.
5: Això ens ha enviat un oient que deia això, que si dius que vas a les preses, la gent
2: doncs,
5: no hi anirà.
2: Doncs durant la tarda algun ruixat, però ràpidament marxarà, i si cau serà de curta durada.
7: Molt bé. Demà a Catarres, Banda Neon i Ernest Codina a la Vall d'en Bas.
2: Molt bé.
8: A la Llevat... No va sortir. Allà a la vall te'n vas. Sí,
7: molt bé. Vinga, prou ja amb els
5: nens. Pues
7: crec que prohibiré en aquest programa fer jocs de paraules de pobles.
2: Has començat.
3: M'ha agradat l'última, també.
7: Mònica Usart, bon cap de setmana, carinyo, moltes gràcies. I si voleu fer un bon viatge amb la família, Rosa dels Vents...
0: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
10: RAC 105 Barcelona.
11: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
12: I acaba la carrera en un temps rècord a la que ha estat sens dubte...
13: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem!
14: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts,

0: Mercat de Ceràmica Exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta'n el programa a caràmic.cat.
1: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, l'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: El cotxe. Estimaràs les retencions.
4: Mira que bé! De nou obres!
5: Al carrer... Caminaràs fent saltirons.
6: La, la, la, la, la, la, la,
7: mira per on vas, idiot!
3: A la cuina et convertiràs en l'Arguiñano.
8: No hay nada mejor que cocinar con música.
5: Al gimnàs aixecaràs més pes.
9: La teva música!
3: A la feina et semblarà estar de vacances.
10: Perdoni, podria cobrar-me?
5: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
11: Abra cada abra, nena, una!
3: Allà on siguis.
5: Passis el que facis.
12: Millora els teus dies.
3: Amb RAC 105.
13: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
14: A RAC 105. Estàs escoltant.
15: Please welcome Olivia Dean.
14: Matthew.

0: cançó que imprimeix pausa, tranquil·litat, una aura terapèutica que té aquesta dona, que es diu Olivia Dean, amb una veu delicada, preciosa. Man, I need 5 de juny, divendres. Estem començant un nou dia a RAC 105 amb el seu programa despertador, que som nosaltres, al Matina Codina. Bon dia, gràcies.
1: Visca!
0: Albert Pedrol.
2: Epa. Bon dia, què tal, com esteu?
0: Aquest diumenge sabrem qui és el nou president del Real Madrid, sí. I mentrestant Florentino Pérez llança la casa per la finestra... I dius que no gira del tot rodó, eh?
2: No. Està a prop dels 80 anys, Florentino Pérez, i hi ha parts del discurs que cada vegada s'entrebanca més, etc. Ahir va aconseguir una entrevista a Iker Jiménez,
3: sí,
2: que és aquest presentador que fa programes dels ovnis i dels extraterrestres.
0: I per què tries aquest programa per anar-se a promocionar?
2: Això l'hauries de preguntar a ell.
3: Pues porque es un programa, efectivamente, ¿no?, de máxima audiencia. Es un programa de noche, es un programa en el que la gente está concentrada.
4: Es el que més audiencia fa de Mediaset, crec, ara mateix.
3: Hola. Efectivamente, el doctor Cazorla tiene todo el...
4: Gràcies, Iker. Sí. Pot ser que comencés l'entrevista regalant-li, Iker, un boli de la Guàrdia Civil a Florentino Pérez, que se'l mira com... Ah, bueno, pues va.
3: Sí, tengo muchos bolis.
0: Sí, va dir, ¿cómo está España?, va dir, llavors.
4: Sí, no, sí, no,
0: com intentar treure un titular polític i llavors...
2: Sí, he de dir que estàvem amb l'Adriana veient el programa i realment és per posar-te les mans al cap, eh?
0: Dir... Que romàntic, no?
4: Que plenafo.
0: Sí, la teva dona, mira...
2: Sí, bueno, no, i estàvem esperant que sortís Florentino Pérez i, bueno, entre la Guàrdia Civil, els bolis, el debat sobre la Guàrdia Civil, en tot cas, va, comencem, que ja m'estàs fent fora pràcticament.
0: No, que ets tonto, què et passa?
2: No, escolta, no, però de bon rotllo, vull dir que m'enrotllo més que una persiana. Va anar al programa aquest de l'Horizonte, d'Iker Jiménez, va començar a les 11 l'entrevista, molta gràcia ens va fer tots els que ens havíem de llevar d'hora. Primer de tot, Florentino va confirmar el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i després, i aquí ve el bo, va assegurar, sense dir noms, vull dir, va tirar la pedra i va amagar la mà, que intentarà fitxar una estrella, el fichaje més car de la història del Real Madrid a canvi d'uns 150 milions.
5: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh?, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150, por lo menos, lo suyo es que sea de la media para arriba. Y no es jala.
6: ¿Y nivel de galáctico?
5: Galáctico total.
3: Pues sí, galáctico total.
0: Sí, però tu has de preguntar, diguem-ne, a l'Iker Jiménez, perquè sí. Tu l'únic que t'importa és aquesta cosa vanitosa, aquesta cosa avariciosa, no? De magnat, de dir, serà molt car el fitxatge.
2: Sí, pues, absolutament.
3: Tengo mucho dinero y vamos a hacer la grandísima inversión, la más grande de toda la historia.
0: És que va anar repetint durant tota l'entrevista que el Madrid estava arruïnat fins que va arribar ell amb els seus avals a poder fitxar i ara és un dels clubs més ben valorats segons la revista Forbes.
2: Sí. El tema, però, és que Florentino vas demostrar...
0: Ah, volia tirar l'efecte dels diners i com que jo també estic en un estat senil,
2: sí,
0: ja m'he equivocat.
2: Mira, precisament, t'anava a dir que Florentino vas demostrar que estàs gran, que estàs senil i et vas fer un embolic o vas donar una pista que no volies donar.
5: Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Uy, la Premier, perdón. No,
6: Premier.
5: No, que juega la Champions.
6: Premier, ¿no?
5: Pues mire, no es de la Premier.
6: ¿Eh? Y nivel... De galáctico.
5: Galáctico total.
3: Pues mira, quería hacer la gracia. No es la hora,
0: ¿Y a pistas o no de aquí podría ser que
4: sí? Este es Panchito.
2: Sí, des de Madrid apunten que seria o Vitinha o Joao Neves. Són dos futbolistes, molt bons futbolistes.
3: Mis cojones, va ser
2: del PSG.
0: Ostres, Luis Enrique, t'estan traient els jugadors al Madrid.
3: Me van a quitar y aunque me los van a quitar, vamos a volver a ganar la Champions.
0: Per cert, que tu estaràs cobrint informativament les eleccions del Real Madrid per la nostra emissora germana gran, que és RAC1, eh?
2: Sí. Mà amb el Jordi Basté.
3: Ja, anirem a Valdebebas, tu i jo, eh?
2: Sí.
3: Què farem, fotos?
2: Home, doncs cobrir les eleccions.
3: No. Dic a l'hotel. Estarem tu i jo junts a l'hotel?
2: Això no ho sé. No se m'ha informat. Però vaja, també ve la Marga, crec que ve el Cupido, vull dir, serem molts.
3: Quan ve, siguem
2: arribats.
0: I això, aquest programa s'emetrà diumenge?
2: Sí.
0: És un programa especial de RAC1, entenc.
2: No, diumenge el que seguirem les eleccions al Superesports, en programació normal, però dilluns sí que hi haurà programa especial del món a RAC1 des de Madrid. Per tant, des de Madrid. I també, escolta, al Matina Codina també n'informarem el que faci falta.
0: Ja connectarem amb tu.
2: I tant.
0: Et fa il·lusió anar a cobrir les eleccions del Real Madrid?
2: Moltíssima.
0: Digues la veritat, eh?
2: No, molta. Em fa molta il·lusió.
0: Per què?
2: Perquè coincideix amb el meu aniversari, tio, que és diumenge.
4: Sí.
2: I quan ens faig 30, i les passaré a Madrid, imagina't.
4: Hola. Guapo, de cara a la família, no?
1: demanant-li el Florent que et regali alguna
4: cosa. Contenta l'Adriana, eh? Sí.
0: Per cert, que Florentino Pérez, segons tu, Pedrol, és, i segons els sondejos, és el favorit per guanyar les eleccions del Real Madrid.
2: Bueno, i segons jo també, perquè guanyarà, eh? No ens flipem.
7: Vamos a ver, hay una pequeña oportunidad, ¿verdad, güey?
8: Sí, cállate, no t'hemos invitado, ¿vale?
4: Cállate ya, Panchito.
0: A veure, però precisament Enrique Riquelme dius que cada vegada se li acosta més, eh?
2: Sí, compte que no sé si hi haurà sorpasso, però se li acosta. A veure, una enquesta del diari Marca en línia de 130.000 participants, 64% dels vots a favor per Florentino Pérez, 36% per Enrique Riquelme, però la distància exacta i partido s'ha reduït molt més del que estava fa uns dies. El 56% de la gent creu que Enrique Riquelme ha guanyat la campanya electoral i compta perquè el 80% dels enquestats diuen que si Enrique Riquelme fitxa Jürgen Klopp, guanyarà les eleccions.
8: Efectivamente, en la SER comunicamos, lo dije yo directamente, que si tiene a Jürgen Klopp, ojo, poca broma, porque podría ganar las elecciones, ¿eh? Si se presenta con Jürgen Klopp de entrenador y los jugadores que está diciendo, ¿no?
9: Y con Raúl González Blanco.
8: Y con Raúl González.
0: Y Fernando Hierro.
9: Y Fernando Hierro.
2: Y Vicente del Bosque también ha fichado. No, Iker Casillas.
9: ¡Y Franco!
2: Iker Casillas también. Franco no lo sé, no.
4: Es que hem tirat tan enrere.
0: Ah. Bueno, escolta,
2: Iker Casillas també, eh?
0: El que passa que ahir va dir Florentino Pérez que algun familiar d'Enrique Riquelme havia estat en l'anterior junta directiva.
2: El pare.
0: I que va ser un autèntic desastre.
2: Sí, bueno, és això que està repetint des de fot setmanes, que va ser
4: Panchito, padre,
2: una època sinistra. No? No és Panchito. Sinistra, diu que era.
3: És una vergüenza de candidato.
0: Doncs...
2: Què he dit ara?
9: Se suposa que... O sigui, el Santiago diu Panchito perquè és un racista fastigós, però tu no pots dir això.
2: Ah, bueno, no. Jo què sé, l'he contestat per dir automàticament. Ets molt burro.
0: Albert Pedrol, que tinguis un gran cap de setmana de cobertura de les eleccions de Real Madrid. Dilluns connectarem amb tu.
2: Ara marxo enfadat.
4: De recordar Panchito, quan te lo veig.
2: M'han fet caure en el parany.
0: Bon cap de setmana, Albert.
2: A vosaltres, guapíssims.
0: De seguida, les novetats d'aquest divendres al New Music Friday de l'Albert Buscarons.

0: musical d'aquesta hora amb tres DJs internacionals que es van unir sota un mateix nom. La Swedish House Mafia són Axwell, Steve Angelo i Sebastián Ingrosso. Una cançó de festa, d'estiu, de focs artificials. Per celebrar la vida. Albert Buscarons, bon dia.
1: Bon dia. Ahir vaig comprar jo unes bateries per Sant Joan.
2: Ja?
1: Sí. Ostres. Perquè ja estan barates ara, el 50%.
2: Ah, mita el tio.
0: Hombre! És que no és ric qui més té, sinó qui menys gasta i més intel·ligent és.
1: Sí, senyor.
0: I això que ho compres online.
1: Efectivament, després es passa a recollir per la botiga, perquè la pirotècnia no es pot enviar. Això és una informació que us dono.
0: Ah, és que heu de saber que Albert Buscarons té com a festa preferida de l'any Halloween, la castellana, sí, per un cantó, home, i per l'altre Sant Joan, que sempre muntes un, sí, sopar a la terrassa del teu pis de Badalona.
1: És la inauguració de la terrassa, de la temporada.
3: Com sí, que sí, si està a Badalona, Albert.
4: Sí. Tu vas a la festa?
3: A la festa jo hi vaig, el que passa és que jo la faig des del carrer. És a dir, sóc tan alt, no, sí, perquè sóc tan alt, que el meu cap coincideix amb la terrassa del Buscarons i li agafo alguna oliva, alguna cosa.
0: Vinga, l'Albert Buscarons, com sempre, ens visita els divendres per presentar les novetats musicals, el New Music Friday. Bona teca avui, o no?
1: Sí, hi ha de tot. Sí, ha... Per exemple, Taylor Swift amb la cançó de Toy Story, que es diu I Knew It, I Knew You. I remember...

0: Té un punt de country, no? Aquest so teenager, segurament els ha fet un molt bon preu, no? La Taylor Swift a la gent de Pixar.
1: Okay. Això jo ja no ho sé, però és veritat que torna als seus orígens. Ja era això Taylor Swift al principi.
2: A mi me gustava más Manu Tenorio con Hay un amigo en mí.
3: A mi també.
1: Nova cançó de Búhos amb Leire Martínez i el Guillem ens envia una salutació.
4: Wow. Bon dia, Ernest i tota la tropa del Matina Codina. Tenim nova cançó i que ens fa molta il·lu. Esperem que us agradi tant com a nosaltres. Es diu No hi ha pla B i parla una mica de que quan saps el que vols fer a la vida t'hi tiris de cap, com feu vosaltres cada matí quan us aixequeu ben d'hora per venir a fer aquest superprograma de ràdio. Vinga, veiem aquest estiu per les festes, amunt i avall. Bon dia!

0: m'agradàveu aquesta, eh?
1: Bona.
0: L'aire en català.
2: M'agrada molt del Guillem, que sempre s'ha de reinventar, no? Sempre ha de buscar com la col·laboració especial de l'any, sí. No? L'any passat va ser amb Henry Méndez, no?
3: No és Miami.
2: Aquest any, per l'estiu, ha preparat aquesta cançó al costat de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que té un català meravellós.
1: Brutal.
0: Sí, ho fa bé. Forjar, és una mica així.
3: Si ho hagués fet en castellà, arribaria tot el públic de Latinoamèrica, la gent de Jaén.
2: La Mar Puga no fa servir ni un pronom i presenta un programa a la ràdio.
1: Exacte. Sí, sóc bastant inculta en aquest sentit.
4: I uns premis.
0: Saps qui tampoc sap català? Madonna. Ahir va fer una aparició sorpresa a Times Square de Nova York presentant un nou àlbum i avui avança una altra cançó, Love Sensation.

0: Jo crec que si fos ella m'hauria jubilat, però sembla que torna a aparèixer per tot arreu la Madonna, no?
1: És bona, eh?
2: En tants anys de carrera, aquest és el 15è àlbum, que jo em pensava que en tindria més, eh? Té 15.
1: Madre de Dios.
2: Recopilatoris i tot això a banda.
0: Sí.
2: I aquesta és la quota, Sergi Ferrer, d'avui, perquè avui content i porto una nova cançó de Muse.
1: Home! Ja era hora!
2: Doncs es diu Night Shift Superstar.

0: molt soroll. Ja, massa soroll.
1: No és veritat, per ser mius. Pregunta mirant-te els ulls, Albert Buscarón.
2: Sí.
1: Aquesta cançó entra o pot entrar a la fórmula en algun moment?
2: Sempre se'n fa aquesta pregunta just el primer dia, s'ha de reflexionar. Necessitem jornades de reflexió.
0: Home, aquí hi ha molt bona música, vull dir que... suposo que igual té
1: molt bona, molt bona.
3: Vaya padre.
1: Dic com el Departament d'Educació, pots sotmetre-ho a referèndum i després fer el que et doni la santa gana.
2: Sí que em provoca una sensació una mica de Killers I'm Human, no? Com cada cop i volta virats cap al disco... Una
1: sí,
2: mica...
1: a mi m'ha faltat una mica la bateria així més bèstia de fons, sí.
4: Sí, quina veu més aguda, no, el cantant de Muse?
1: Sí, ara el baix l'han posat a 300, eh? Això sí que m'agrada.
2: Doncs vinga, acabem. El nostre Enric Font.
1: Home!
2: L'Enric Font dels Getardes.
1: Home!
2: Sí, ha agafat una cançó original de The Corrs, que tots coneixem, i així sona el nou Breathless.

0: Ara tiraria aquell cartuig que diu festa, festa, festa,
1: festa, festa, festa.
2: Maravilla, eh?
3: És boníssima.
0: Sí. Escolta, molt bé, una cançó que ja fa una setmana que sona en exclusiva aquí, sí. I avui surt oficialment. De fet, aquí una estona el trucarem a l'Enric, al Matina Codina, perquè faci una mica de promoció,
4: sí. Ja la tenim a la plataforma, sí, sí.
0: Molt bé,
5: doncs... l'Enric Fort.
4: Saps qui és?
0: Després te'l presento.
2: És igual.
0: És que ve de tardes i tu treballes de matins. Albert Buscarons, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana. Deixem una mica d'Enric Fort, va, bé.

0: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
1: Sou molt bona gent.
0: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
2: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
3: Però tu en saps d'anar amb moto?
2: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
3: I què?
2: Que em vaig trencar una cama.
3: Apa!
2: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure. Matina Codina. A RAC 105, Matina Codina.

0: Una bona sorpresa musical d'aquesta primavera ha estat aquest Dràcula de Tame Impala amb Geni, 10 i 7 minuts d'aquest divendres, 5 de juny, obrint un cap de setmana fantàstic amb la Mar Puga aquí a l'Hora Tronera.
1: Bon dia.
0: L'última hora de programa, què? Com l'afrontes?
1: Doncs mira, contenta perquè acabo de rebre... Ha passat un misteri a la ràdio.
0: A veure.
1: Jo estava a la redacció mentre fèieu els esports.
0: Sí.
1: I han vingut...
0: Heu de saber que la Mar, quan fem els esports, se'n va directament, perquè no l'interessen.
1: Bueno, no és que no m'interessin, és que tampoc tinc un micro aquí, sí. Llavors, per estar aquí a una cadira...
0: Mare, perquè així...
1: Vaig a menjar la meva fruiteta, vaig al lavabo...
0: A pavonejar per la redacció, aquestes coses.
1: Que no, bueno,
0: no t'ho dic en negatiu,
1: Tens,
0: el
1: si
0: meu
1: per... si vols.
0: Tens el meu permís,
1: vale.
0: Perquè la teva felicitat és la meva.
1: Ai,
0: jo sé,
1: és tan maco tenir un jefe així.
0: No, jo sé que passejar-te per aquí a la redacció...
1: Ah, m'encanta.
0: Com una oca, t'encanta.
1: I anar a xerrar. El cas és que estava en aquesta meva estona d'esbarjo, i... De sobte han vingut diverses persones, la Marta de recepció, la Mònica Usar, el Cazor, l'enviant-me whatsapps. Mar, has rebut 5 entrepans de pernil, de jamón de jaubo, dic jo.
0: Sí.
1: I han enviat un globo amb 5 bocates de pernil.
0: I algú que...
1: Per mi, i el tiquet posava Juan.
0: Algú que té poca passisgana.
1: Llavors però... no sabem què ha passat. A aquesta hora intentarem resoldre
0: sí,
1: el misteri.
0: Sí, això és un misteri, realment. No
1: és
0: sabem qui te'ls envia.
1: No sabem quins els...
0: I tu te l'estàs fotent tan tranquil·la.
1: Home,
0: que pot
1: jo...
0: ser algú que et pot voler
1: home,
0: enverinar.
1: No, era un globo... M'estic fotent jo i l'equip, que vamos, aquí han volat els entrepans,
0: ara...
1: no queda ni un.
0: Veure,
1: està bo, eh? Està bo.
0: Dilluns faig jo sol el programa perquè l'haurem empalmat tots. Però
1: gràcies des d'aquí.
0: Vinga, Juan, merci.
1: Gràcies, Juan.
0: 10 i 9. Quan tinguem més detalls d'aquests misteriosos entrepans que han arribat amb una bossa d'Uber Eats...
1: Ara penjam una story perquè ho vegin.
0: No, és Just It, no?
1: No, era de Deliveroo. De...
0: Ah, Deliveroo.
1: Sí, no
0: vale,
1: sé.
0: Va. Escolta, va, anem va. Per feina. Pels
1: i que quan
0: no es...
1: vulgueu enviar coses, encantats,
0: ah,
1: gràcies.
0: Ah, sí. Mentre no portin àntrax, em sembla bé. Recuperem les efemèrides del dia. Va, som-hi.
1: Vinga.

0: el 5 de juny del 2002 es moria Carlos Berlanga, que era l'autor de cançons immortals del pop espanyol, com aquesta que escoltem, Ni tu ni nadie.
1: Però l'Europa que efectivament jugarà l'ascens a la segona divisió, al play-off, avui fa anys de la seva fundació,
0: no? Sí, fa 118 anys que va néixer el Club Esportiu Europa, família de futbol que m'agrada molt i m'interessa perquè jo vaig molt amb l'Europa. Jo sóc molt del barri i jo a mi l'Europa el porto al cor, el tinc allà davant de casa, celebro les victòries, el meu germà jugava a l'Europa.
1: Carai, tu.
0: Per tant, avui ho celebrem. Enhorabona des d'aquí a l'Europa. Home! I era un 5 de juny del 2003 quan es va arribar la màxima temperatura de la història en onades de calor. Arribava als 50 graus a la Índia i al Pakistan. I estem escoltant Jack Johnson, una cançó que diu reduir, reciclar i reutilitzar, perquè avui és el Dia Mundial del Medi Ambient.
1: Les tres R's, tu recicles o no?
0: Mira, sí, perquè el meu pare és molt insistent amb el reciclatge i s'enfada molt quan no reciclem, llavors...
1: Perquè el teu pare estima la Pachamama.
0: Sí, sí, molt bé. I no era un 5 de juny, sinó un 6. Demà farà anys que Coldplay publicava el seu disc Viva la Vida, amb aquesta cançó que s'ha fet tan famosa, i va ser l'any 2008 quan es feia tan famosa.
1: Un himne immortal, aquest, eh? Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
0: Doncs mira, potser aquest ens convida, perquè avui el director general del grup Godó, Xavier de Pol,
1: sí,
0: fa anys!
1: Sí, és el director general de mitjans
0: del grup Godó. Doncs sí, mira, Xavier de Pol avui fa anys, des d'aquí el felicitem. També la model Rocío...
1: Per cert, que m'has fet quedar molt bé, perquè havia enviat un missatge aquest matí.
0: Ai, què t'ha dit?
1: Li he dit per molts anys, Bosch, una abraçada, i m'ha dit gràcies, Ernest.
0: Home.
1: I l'emoticona d'un senglar.
0: Mira, que mono, veus? Doncs bé, felicitats,
1: un
0: Xavi.
1: Un petonet des d'aquí al Xavi. Què més?
0: La model Rocío Cruzet avui fa 32 anys. També l'exnedadora Ona Carbonell, meravellosa, l'estimuladora. Felicitats des d'aquí, en fa 37. I seguirem amb el saxofonista Kenny G, que en fa 70.
1: El millor saxofonista és amic meu, és el Josep Valldeneu.
0: Home, i tant,
1: és el saxofonista de Toques Gràcies. Però bueno, el Kenny G no està malament.
0: Vinga, també el cantant Troy Sivan en fa 31.
1: I ara sí que separa...
0: Ara...
1: Separa el planeta Terra.
0: Ara dediquem uns minuts d'aquesta hora a David Bisbal. Ave Maria, cuando
1: serás mía. Avui els rínxols més famosos fan anys.
0: Avui el mestre de la música em fa 47 i que ben portats, i jo avui ho dic i em comprometo a l'any que ve dedicar-li una cançó al David, un 5 de juny.
1: El que has de fer és portar-lo aquí al programa, home.
0: Home, ja el portaré, ja el portaré.
1: Tu que ets tan bona productora, sí, busca com aconseguir-lo.
0: Vinga,
1: podries portar per Nadal.
0: Seria tan feliç.
1: Imagina't que a la festa de Nadal del Matina Codina portem a cantar al David Bisbal el Burrito Sabanero.
0: No.
1: Jo sóc molt de boleria, eh? Mira.
0: Oh! Vale.
1: Alguna curiositat sobre el David Bisbal o no?
0: Doncs no, que el seu fill va anar... Un dels seus fills, el seu fillastre, no sé si és fill, anava al meu col·le. Anava a una època que estava el nen. I el Bisbal sempre tots estaven pendents de si venia a buscar-lo. Va venir una vegada només a buscar-lo. Sempre va venir a la dona.
1: Bueno,
0: és l'única curiositat que et puc explicar d'ell.
1: Ara està casat, no? Està casat.
0: Se li
1: va morir el pare fa
0: poc,
1: pobret.
0: Sí, ara fa poc. Ha tret disc, ha fet aquesta versió del Camilo VI, Vivir así es morir de amor.
1: I avui l'Alan Lillon ens ha explicat que serà jurat d'Operació Triunfo, versió llatinoamericana.
0: Ah, sí, als Estats Units.
1: A Telemundo.
0: Sí.
1: El David Bisbal treballarà en la seva pròxima edició com a jurat. Marpuga, moltes gràcies, eh?
0: A tu, carinyo.
1: Vinga, sa pierna arriba.
0: Dale!

0: una cançó de despit, però molt elegant, molt melòdica, molt popera. Estem parlant de la Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Since You've Been Gone.
1: Oh, que bona.
0: Passen 19 minuts de les 10 del matí i estem trucant l'Alba des del Matina Codina de RAC 105.
1: Això mateix.
0: Ja.
2: Hola.
0: Hola. Hola, Alba, em dic Ernest Codina. Et truco en directe des de, des de la ràdio, bonica. Com estàs?
2: Sí, sí, et conec, si l'estem escoltant a casa.
0: Clar.
1: Sí. Que mona.
0: Alba, perquè això, ja saps que al Matina Codina fem trucades despertador, no?
2: Sí.
0: I tu tens alguna cosa a celebrar o no?
2: Bueno, la vida en general.
0: Escolta, em sembla que t'has graduat, no?, d'un màster.
2: Sí.
0: Ara fa molt poquet, no?, que t'acabes de graduar.
2: Sí, la setmana passada.
1: Olé, doncs, era què?
0: No et sembla que és motiu suficient com perquè et truquin des de la ràdio per felicitar-te?
2: Sí.
0: Que has suat la gota gorda, no?
1: I tant.
2: Sí.
0: Portes estudiant des de P5. Jo a mi mare, quan vaig deixar la universitat, li vaig dir, mama, estic fins als collons d'estudiar, porto des de P5 estudiant.
1: No, no, no?
0: I tu has fet un màster a sobre, eh?
2: Sí, i ho he gaudit molt.
0: Sí. De què és el màster?
2: El màster és de cooperació, desenvolupament i economia social.
1: Mare de Déu.
0: Uau. La part solidària de la vida, no?, una mica.
2: Sí, sempre n'hi ha, tot i que sí, a vegades difícil, sobretot avui dia, però sí.
0: Mira, tindràs molta feina perquè el món ja saps que necessita molta diplomàcia, molta cooperació, eh? I diguem-ne, aquest punt de vista, una mica més de la bondat. Alba, ets bona, ets bona persona, tu ets bona persona, eh? Sí.
2: Bueno, això, jo sempre dic que m'agrada molt estudiar això, però tant de bo no fes falta, no?
0: Ja, ja. Yeah, yeah. Ja. I on t'agradaria treballar? Tens ja al cap, no sé, alguna ONG, alguna empresa, algun govern, no sé, en una conselleria de la Generalitat?
2: Bueno, de fet, estic fent ara les pràctiques i estic molt contenta.
0: Uh-huh. Es pot dir on les fas o no, Alba?
2: Què passa?
0: No, dic on les fas les pràctiques, si es pot
2: dir.
0: Ah,
2: vale. Acció, que és una agència de la Generalitat que s'encarrega de...
0: Veus?
2: Les empreses,
1: inversions...
0: Ah, molt bé, Alba. I t'hi trobes a gust? Estàs bé? T'agradaria treballar
2: sí,
0: aquí?
2: Sí.
0: Vols aprofitar per demanar feina des de la ràdio?
2: Estic oberta a feina. No, però ara estic fent les pràctiques i de moment estic molt contenta. Així que ara, fins al 31 d'agost.
0: Hòstia, i no podràs gaudir de l'estiu?
2: Bueno, sí, tinc vacances, entre mi, sí, sí.
0: Bueno, escolta, el Nacho i la Toñi, que són els teus pares, i tota la família, et volen felicitar perquè diuen que tu mereixes tot, que has treballat moltíssim, que continuïs així, que no canviïs mai, i que tenen el convenciment que portaràs un gran a aquest món, a aquest planeta, amb aquesta essència que tens plena de bondat i sempre disposada a ajudar els altres i aprendre de la vida, que t'estimen infinit, carinyo.
2: Moltes gràcies a tothom. M'encanta el vostre programa. I, de fet, vaig demanar també una trucada d'aquestes per me mare i li va fer molt traït.
1: Ah, que monos. Mira, Alba, et diré una cosa. A casa meva també ens diem t'estimo infinito.
0: Ah, sí?
1: Infinito total, sí.
0: Infinito total.
1: I m'ha fet molta il·lusió llegir-ho aquí, perquè els teus pares t'han escrit i la teva família. T'estimem infinito.
0: Sí.
1: I m'ha fet molta il·lusió perquè he dit, ai, mira que maco, com nosaltres a casa.
0: Has connectat aquí.
1: Per tant, mama, eh? Tens una família de bandera,
0: sí.
1: I us estimeu de veritat.
0: Sí, sí. Alba.
2: Moltes gràcies.
0: A celebrar-ho, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Un petonet, i no deixa de sorprendre'm que gent amb estudis i gent intel·ligent escolti aquest programa. És una cosa que
1: em flipa. Cosa
0: que és un programa molt tonto, no?
1: Però no té, bueno, cap sentit.
0: Ens alegrem moltíssim de fer-vos riure,
1: sí,
0: tots.
1: Sí, eh? Jo que tinc estudis i,
0: sí,
1: i treballo, verifico, sí, que no entenc res.
0: Ja. Alba, bon cap de setmana i bon estiu, carinyo.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Felicitats pel programa.
1: Adéu.

0: Francesc Codina.
1: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
4: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola,
5: no hi ha aperitiu.
6: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
7: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
8: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
7: Taxi? On sigui!
8: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
9: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Una experiència autèntica per a tota la família.
9: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
10: Us hi esperem.
9: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
10: Terres de l'Ebre.
9: Reserva de la biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Columbia, Levis i Sandro. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
12: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

Tot el número 1 de Taylor Swift, d'or. De seguida obrim la porta i l'estudi de l'Enric Font. Parlarem amb ell perquè avui estrena una versió del clàssic dels irlandesos de Cors, Breathless. És una de les novetats de... bueno, d'avui, del mercat discogràfic. Però abans escoltarem la Rihanna, Only Girl in the World.

0: cançó que la Rihanna va dedicar a la Mar Puga. Perquè és única, singular.
1: Ai, que maco.
0: És una de les poques veus femenines que té l'accent 5, que hem de dir també, no?
1: Sí. Heu de quedar bé amb l'única que hi ha.
0: Matineros! Avui surt oficialment aquesta remescla, aquesta versió de l'Enric Font del clàssic de Cors, Breathless. L'escolteu cada tarda, al Ja Tardes, i ara el sentireu al matí a Codina. Bon dia, Enric Font.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Bon dia, Enric.
2: Oli.
0: Que ets a casa teva.
2: Sí, acabo d'arribar ara mateix. És que no t'ho creuràs. Després de mig any esperant el meu cotxe de renting, me l'han entregat avui.
0: Home, felicitats.
2: I he anat a buscar-lo i acabo d'arribar ara.
0: Quantes bones notícies, no?
2: Oi, sí, avui estem a tope.
0: Escolta'm, ja has fet sonar el teu cotxe ja, la teva pròpia versió del clàssic de Decors, o no? Sí, no?
2: No, home, no he pogut. No he tingut temps.
0: Escolta,
2: evidentment sonarà i a tot drap.
0: Felicitats, perquè tot l'equip del Matina Codina ha tirat floretes i han confessat que estan encantats i enamorats d'aquesta versió que has fet del clàssic de Decors, Breathless. D'entrada, Enric,
2: ai, que guai.
0: Per què vas triar aquesta cançó per donar-li una mica de xapa i pintura i actualitzar-la als nous temps?
2: Doncs mira, et seré super sincer, és una cançó que sempre m'ha agradat, és un dels èxits que sobretot als inicis dels 2000 va funcionar molt,
0: sí.
2: Però en el meu programa faig una secció que és de versions i sempre investigo, no? Doncs cançons així d'èxit que s'hagin versionat i tal, i vaig veure que aquesta no hi havia cap versió així xula.
0: Sí.
2: I ja que m'agrada tant, dic, ostres, doncs per què no la faig jo, saps? I no. Mira, i la vaig fer i ja està, és que no té més.
0: Ja fa una setmana que sona en exclusiva a RAC 105 i avui surt oficialment. Això què vol dir? O sigui, que surti oficialment, què vol dir, Enric?
2: Doncs que es pot trobar a totes les plataformes, Spotify, Apple Music, Amazon Music, no? A totes les plataformes, també a YouTube, vull dir, es pot també trobar i penjar alguna història, algun reel amb la cançó, bueno, que ja està disponible per tot arreu, i també es pot comprar, evidentment, vull dir, però això ja queda com antic.

0: Hòstia, aquesta... Bueno, ja la compraré, però me la podries passar perquè la penso posar tot arreu, eh? Mira, aquesta nit mateix la posaria.
1: Ah, sí? Que
0: sí, home, sí,
2: bona! Oh!
1: Toma! Oita, com es motiva.
0: Apa, que no trencaràs pistes, eh? Ja veig tothom saltant.
1: Però, això, escolta'm una cosa, aquesta sortirà el 10 de juliol, eh? Aquesta encara no ha sortit.
2: De moment tant, tenim la primera.
0: Si la gent la vol ja sentir, exacte, la gent haurà d'anar a veure a les diverses sessions. Escolta'm, no
1: sí,
0: sé...
1: I a les teves també, que sí, te la passaré.
0: Sí, mira, aquesta nit punxo a la Fontana de Bellpuig i demà a la Vall d'en Bas, a l'Agrofest, vull dir que ja la faré sonar, Enric, només faltaria.
1: Ai, ai.
0: Escolta'm, suposo que t'agradaria molt que els mateixos d'acords poguessin escoltar aquesta feina que has fet. No sé si d'alguna manera l'has pogut fer arribar a aquesta gent.
1: Estoy en ello. ho farem ara, no sé si els hi arribarà o no, però intentar ho farem.
0: Quan tu fas una cançó, entenc que el somni és que esdevingui un èxit internacional, no? Però això ja, Enric, és una mica una qüestió de sort, no? Atzarosa, aquelles coses de la fortuna de la vida, a veure si...
1: Home, s'han d'alinear els astres perquè això és, sigui una realitat, però aviam, jo tampoc busco aquí ara petar-ho a nivell mundial i menys amb una versió, la veritat, però...
0: Home, perdona, més carrera... perdona, Enric, això últimament ho està fent el David Guetta.
1: Sí, no, però va... Guetta juga a una altra lliga, ja ho saps tu, vull dir, això... Però el que sí que busco és recuperar l'essència d'un tema que poder estava com mig oblidat, no?
2: Ah,
1: i això
2: bé.
1: És el que... el meu objectiu era aquest.
0: Marc, puc alguna pregunta per l'Enric?
2: No, és que a mi, per l'Enric i per tu, de fet, sí. jo penso com feu aquestes coses. Si jo escolto això i no entenc com heu arribat a... Saps? Com heu fet tot el procés.
0: Això t'ho explicava l'Enric.
1: Com? Però com tot el procés de crear la cançó?
0: Vol dir, hòstia, com agafeu aquesta cançó i li doneu...
2: Clar, i la versiones així.
0: La idea, versionar-la, com ho treballes, com ho fas?
1: Doncs, bueno, la idea ja ho he dit, no? Vull dir que era... que l'essència de l'original doncs la volíem recuperar, més que res perquè no veia tampoc una versió amb cara i ulls per fer-ho, sí. I això per una banda, i per l'altra, doncs, clar, jo en el meu cas treballo amb un productor que és el David Quijada, que és d'aquí un petonet, i amb colze a colze doncs li anem donant forma i és el que hem fet sempre, perquè amb ell no és el primer cop que treballo, vull dir, pràcticament el 80 o 90% de les cançons que he fet ha sigut amb ell.
0: Doncs, Enric, moltíssimes felicitats per aquesta versió d'aquest clàssic que ens té enamorats, i ara deixem que soni sencera a RAC 105. T'escoltem aquesta tarda al Ja Tardes.
1: Molt bé, moltes gràcies, maco.
0: Un aplaudiment per l'Enric Font. Tothom a escoltar. Breathless.
2: Això mateix.

0: Matina Codina. Et donem el triple de ràdio sense matxacar-te el cervell. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Els dies 6 i 7 de juny, vine a Sant Pere de Ribes. Viu una experiència única amb el retorn dels indians i celebra els 20 anys d'Agromercat. Música en viu, rutes teatralitzades, gastronomia i molt més. Consulta el programa complet a santperederibes.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Municipis Indians i el Museu del Ferrocarril de Catalunya.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge... Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
7: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
11: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
12: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
13: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
11: Menys Shazam i més RAC 105.
14: RAC 105.
15: Hi ha moltes maneres de llevar-se,
16: però les altres no posen de tan bon humor.
15: Matina Codina.

0: Ara trucarem al Leo, però abans presentem aquesta nova cançó del Manu Guix, que té la Mar Puga ben enamorada, la cançó, eh?
1: La cançó
0: i el Manu també una mica.
1: I el Manu també és una mica, eh? Una meravella, aquesta cançó.
0: 10 i 49 minuts del matí. Faves tendres, divendres. Anem a parlar amb un pare que es reincorpora després de la baixa de paternitat a la feina dilluns. El Leo, ja em sigui agafat el telèfon.
1: Leo.
0: Per cert, si voleu encara una trucada, espavileu, perquè d'aquí a 34 dies s'acaba la temporada.
1: Ostres! Eh? No és res, això.
0: 34 dies hàbils, eh?
1: Sí, clar.
0: Desperta@recsense.cat. Hola, Leo. Leo.
2: Hola. Hola.
0: Leo, sóc l'Ernest Codina. Truco en directe des de RAC 105, des del matí a Codina, per felicitar-te pel moment feliç que vius a la vida, tio.
2: Sí, sí. Això sí que no m'ho esperava.
0: Home, escolta, aquestes coses s'han de celebrar, no? Dilluns et reincorpores a la feina després de la baixa de paternitat.
2: Malauradament, sí.
0: A veure, parlem un moment de com ha anat això, perquè tu portes la L, ets pare primerenc, diguem.
2: Això mateix, això mateix, amb orgull.
0: I què tal? Com es diu el nen? Grau, no? El Grau.
2: Sí, correcte, el Grau, que quasi, quasi el coneixeu.
0: Això.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè es veu que el dia que vam fer la calçotada a Valls, que vam fer el programa des del Museu Casteller, vam entrevistar una noia que estava embarassada i teníem l'oient més petit, perquè encara no havia sortit del ventre de la seva mare, de la història del Matina Codina, escoltant allà en directe.
1: I m'estàs dient que és aquest?
0: Sí, ell és el pare.
1: Ai, quina alegria, si ens va enviar una foto, a més, del parc.
0: I la mare és la Maria Dolors, la mare?
1: Felicitats.
2: No, la Maria Dolors és l'àvia.
0: I com es diu la teva dona?
2: Glòria.
0: La Glòria. Com va anar el part? Bé o no?
2: Home, allà t'adones compte de que les dones estan fetes d'una altra pasta, eh? Els homes no sé si aguantaríem això.
1: Digue-ho,
0: Leo. Voldria que continuessis amb aquesta reflexió. És a dir, què vas veure tu en primera persona que et va sorprendre de la força d'una dona?
2: Uf, és que és un moment tan salvatge que no es pot descriure en paraules. Sí, és un moment molt, molt màgic i molt, molt bèstia. No sé com dir-ho. A més, que jo pensava, ostres, com pot aguantar la gent 24 hores de part? És impossible. I de veritat que ho aguanten, és impressionant.
0: Allà entenc que vas topar de cop i volta amb l'essència animal de l'espècie humana, eh?
2: 100%, sense filtres.
0: Clar, és que tu, els homes, és veritat que són molt més dèbils que una dona. Això és així.
1: Absolutament, això és així.
0: Això
1: sí,
0: és
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, sí.
2: No aguantem un mal de cap, imagina't un part.
0: Escolta, i això de separar-te ara després de 2 mesos i mig de baixa per paternitat del Grau, com ho portes, tio?
2: Uf, la veritat que encara no m'havia ni plantejat. Jo crec que serà durillo, perquè això, sempre que ens hem trobat amb algú que ens pregunta, ostres, com ho porteu, això? El fet de que ara, tant mare com pare, puguem dedicar-nos 100%, almenys els primers mesos, és clar, el millor regal que et pot fer la vida. I la veritat que no es quite lo bailao, almenys.
0: Sí, però ara està en aquella fase de dormir molt, no? També de plorar molt, d'algun somriure, de tant en tant... Com valores aquesta fase inicial d'un nadó?
2: Home, molt sorprenent, perquè ningú et prepara per això a la vida i la veritat que t'ho trobes per sorpresa i, no sé, trobo que és una cosa molt, molt bonica de viure i em sento molt, molt, molt content d'haver-ho pogut viure i més vorejat de la gent amb la que estic.
0: Has netejat ja alguna caca i algun vòmit o no?
2: Ostres, els que vulguis.
1: T'ha tocat ja, eh? Però és maco, també és part del procés.
0: Sí, sé que és molt aviat, però compensa ser pare o no?
2: Ostres, mira, nosaltres que ens ha costat un munt i hem estat gairebé 5 anys per aconseguir-ho, n'hagués viscut 5 anys més per aconseguir-ho després de viure el que estic vivint.
1: Home, jo he de dir que jo vaig veure la fotografia amb el Grau recent nascut entre els braços vostres i la cara que fèieu, ja estàveu guapos, i teniu una cara d'il·lusió i de felicitat, que ja només això ho diu tot.
0: Escolta, amb tantes guerres i tantes morts, una mica de vida s'ha de celebrar, per tant... un petó per tota la família. Leo.
2: Moltes gràcies. Està aquí ma mare plorant com una madalena i aguantant el tipus.
1: Home, l'àvia, imagina't.
0: Un petó també a la Maria Dolors. És ella, no? La Maria Dolors, sí.
2: Sí, us ho vaig dir en persona i us ho dic ara a la ràdio. La feina que feu traspassa fronteres i nosaltres durant els moments més foscos vosaltres vau ser capaços de fer-nos fer un somriure i això és impagable. I us ho agraïm moltíssim i felicitats pel programa.
1: Oh, que bonic.
0: Has de creure que hi posem tot l'amor i tot l'empeny perquè això sigui així i a més retallaré aquest moment de ràdio i li passaré al meu jefe a veure si d'una punyetera vegada m'ha pujat la nòmina. Vale?
2: Moltes gràcies. Si no falta el truco jo.
0: Una abraçada, gràcies. Que sigueu feliços com fins ara. Adéu-siau.
1: Felicitats.
0: La millor trucada per acabar la setmana.
1: Oh, però escolta, m'ha posat la pell de gallina, m'he emocionat, quina cosa tan bonica.
0: Doncs de seguida tornem a la tonteria habitual perquè ja estan entrant a l'estudi l'Alan Lillo, el Xavi Cazorla i el Sergi Ferrer. 4 anuncis i la valoració del clapés.
3: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
4: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.
0: Doncs els últims minuts de programa, com sempre, per les consideracions i valoracions i comentaris del Toni Clapés sobre allò que ha anat escoltant des de les 6 del matí fins ara. Bon dia, Toni.
10: Exacte, bon dia. Mira, avui us donaré una alegria. Avui us donaré una alegria. Perquè avui m'ha agradat molt el programa del Matina Codina.
1: Ostres, Toni!
10: Enhorabona, us ho dic la veritat.
1: Què dieu? Què fort!
0: Ni m'ho crec, m'ho crec.
10: No és ni ironia, ni broma, ni res. Avui heu estat graciosos, heu tingut moments divertits.
1: Ah, sí?
10: Els personatges avui estaven especialment simpàtics.
0: Quin és el teu personatge preferit del Matina Codina?
10: Bé, mira, m'agrada molt tots els que són ràdio. M'agrada molt l'Ostrell, per exemple, el Basté, el Marc Giró...
1: L'Herrera.
0: Em consta que el Canut i el Koeman també t'agraden molt.
10: També, perquè, clar, són d'aquella època que hem viscut tots molt i la veritat és que són...
0: Sí, potser hauríem de començar a fer personatges de l'any 2026.
11: Però que és que no hi ha nova fornada,
12: Ernest. No han nascut encara.
11: Clar, estan agafant-se la cadira els bons i no deixen espai als nous talents com la Mar o com jo.
13: Bueno, jo sóc a la Milla Mal, tio.
0: És veritat, a la Milla Mal.
14: Tu eres el hijo de Hasselhart.
0: Sí. Està bé, el Quico Rivera també és més d'ara, no?
15: Potser bueno, tampoco tengo 15 años. Tengo 42 ja, tio.
11: Sí. Així recent, que s'hagi fet famós recentment, està l'Illa.
0: El Salvador Illa.
11: Salvador Illa. El Papa, el tenim últimament també aquí. Sí.
16: Buonasera, buongiorno. Ci manda che bene, hablaremo tutti.
11: I el Giorgi Dan.
0: Sí, està mort, el Giorgi Dan.
11: És superactual, el Giorgi Dan. Fabon.
0: És veritat que algun cop l'hem fet i està mort, eh? Fem gent morta ja, eh? I gent que està a punt de morir, com el Florentino Pérez, també gent que està a punt de morir com el Florentino.
11: Això.
0: Fas una cara de cadàver, Florent?
17: Sí, però sí, molt bé.
0: De moment espero que siguis un cadàver electoral diumenge.
11: Ullo! Vas amb l'altre, el que els vols a segona.
0: Sí, no ho sé, és que ja, no és puc difícil. Amb el Florent. Va, escolta, Toni, perdona. Bé,
10: no, escolta, no, que està bé, que heu estat divertits, els personatges també. L'Ernest, tu fins i tot,
0: fixa't,
10: avui has estat... Has, avui, perdona, t'has arrencat amb acudits i jocs de paraules que has estat molt bé. Sí,
11: gràcies. Les coses... Molt bé, coses, sí, senyor Ernest, són. Molt bé, estàs sembradíssim, tio.
10: La música, que ahir la criticava, avui era bona.
0: Si és la puta mateixa d'ahir.
10: No, avui has fet una millor selecció musical.
11: Sí, senyor, sonava diferent.
1: Sí, perquè l'he sonat en junts.
10: El Buscarons amb les novetats, la Usar amb, la, amb el temps a la carta, la Mar, fantàstica.
0: No ha vingut el Pardo, que això sempre suma.
1: Gràcies, ah, carinyo.
10: Que no sigui això. I sobretot heu fet una cosa que és la que més m'ha agradat en els darrers mesos. Avui m'ha encantat la trucada felicitació a les 7 del matí de la Paula,
0: sí,
10: una nena ja de 10 anys que ha estat, sí, bueno, simpàtica, agradable, ah, sí, alegre i que crec que, bueno, que ha enamorat a l'audiència.
0: Paula!
12: Hola!
1: Hola! Hola, que bé que l'hagi agafat.
0: Paula, sóc l'Ernest Codina. Truco en directe des de la ràdio, des del Matina Codina de RAC 105. Coneixes aquest programa?
12: Sí, quan anem, vaig cap al col·le l'escolto. Ah. I avui, el dia del meu aniversari, és l'excursió final de curs.
0: Hola! Ai,
11: per, que mira, guai!
0: Moltes felicitats.
11: Per molts anys!
0: Escolta, els teus pares et volen felicitar per aquests 10 anys, els avis també, i et diuen que estan molt orgullosos de tu, que et desitgen el millor i que gaudeixis del teu dia, que t'estimen fins a anar a la lluna i tornar,
1: hola,
0: que és moltíssim, això, eh?
15: Fixa't.
0: Has vist que bé?
12: Moltes gràcies.
0: Digues alguna cosa a la teva família, Paula.
12: Que jo també els estimo molt i que també estic molt orgullosos d'ells. Oh,
0: yeah.
12: Que avui podem viure els
0: 10
12: anys junts.
0: Oh. Oh. A mi m'asseguren que tinc una filla així i sóc pare ara mateix.
11: Sí, home, sí.
0: Pare d'aquí 9 mesos, vull dir.
11: Clar, ara mateix hauries de robar.
10: Ens ha trencat el cor, la veritat és que, vamos, molt bé. A més, ha dit una frase pels seus pares, bueno, això que hem escoltat, a través de la ràdio, en antena, més, sense posar-se nerviosa, que és que se sent orgullosa,
0: sí,
10: dels seus pares,
0: sí, senyora,
10: i que vol celebrar aquests 10 anys junts de vida.
0: El Sergi s'ha posat molt pesat amb els quilòmetres que hi ha des de la lluna, anar i tornar de la lluna.
1: Ai, sí, s'ha posat aquí a calcular.
10: Això ho he dit perquè era la merda de la trucada que ho han brutat.
11: Mira, són 384.400 quilòmetres per 2 és 768.800 quilòmetres d'amor.
10: Que no li interessa a ningú, xato.
11: Què és la mitjana?
1: Abans era una altra xifra,
10: No ha fet gràcia abans i no fa gràcia ara.
13: Ja s'havia entès, una falta de respecte.
11: Joder, nen. Quina setmana
13: cap als astròlegs.
11: Astrònoms. Astròlegs són els
13: astrònoms també.
10: Sempre, no, hi ha, sempre hi ha qui embruta les coses boniques que passen.
13: Astrònoms són els que t'has de fer tu si ets carpintero, per exemple, et fas astrònom. I pagues cada final de mes la quota d'astrònom.
11: No, això és autònom.
1: Estàs molt enfadada.
11: Estàs barrejant coses.
0: Nois, va, vull saber la nota que ens queda avui.
10: No, i perdona, i per rematar el bon programa i les coses que han anat passant, aquesta darrera trucada que heu fet amb la Mar, aquesta parella que va venir a un directe vostre, que estaven embarassats.
1: Preciós.
10: I ara, doncs, ja són pares.
11: Sí, home, me'n recordo. Que maco.
0: Ha sigut el millor moment de la setmana.
1: Ha sigut
0: el millor moment de la setmana.
11: Per tant... A la calçotada, pot ser?
0: Sí, senyor.
11: Sí, me'n recordo d'ell.
1: Van enviar una foto quan van tenir.
10: M'ha agradat tant el programa que avui no em sembla just destacar res negatiu.
1: Hola!
0: Doncs per tant hem tret un puto 10, no? Suposo.
10: No, perquè... Bueno, ja sabeu que hi ha gent, de la que no direm el nom, que embruta les coses boniques.
13: Tots sabem qui és. Sí, sí.
0: Digues-les inicials.
11: Jo m'ho ensumo.
0: Digues-les inicials.
11: Això, així no sabrem qui és.
10: Les inicials són... S. Sí?
11: Vale, Santi. Santi, pot ser Santi.
10: F.
13: Salvador.
11: Ah, filla. Salvador, filla.
10: Per un programa brillant. Amb molts moments encertats.
13: Potser Shakira, també.
10: I trucades emocionants. La nota del Matina Codina d'avui per marxar de cap de setmana
1: és...
13: S-F. S-F.
1: Sandra Fail.
10: Un nou.
0: Doncs un nou!
1: És la nota més alta de la història. Mira,
11: nois, estic pensant que tinc una dessuadora amb les lletres SF gegants.
13: Santiago.
11: Pràcticament segur que sóc jo.
13: Santiago Segura.
1: Va, Sandra Fey.
13: Salam Fillo.
0: Prou. Jo tenia... Ara tenia hora per anar al gimnàs, per anar amb un entrenador, perquè si no jo no faig res allà al gimnàs. I crec que anul·lo amb un nou.
11: Sí, sí,
0: anul·lo
11: ja
0: perquè me'n vull anar de birres.
1: Ja està, dale. Vés de birres, home. La vida és una, la vida és una. Vinga, vés amb la porta.
11: Cada pre.
17: Beguin. Ara ho pitis.
13: Aixent un cunilingüe, que és això, nen?
17: Pel Barça.
1: Ja, ja.
13: Aixeca la lengua. Que guarro.
0: Ja m'agradaria, Santiago.
13: Que me pongo mesito.
0: Ja m'agradaria.
18: Quanta informació ara per marxar.
13: Ja m'agradaria, dic.
19: Ja has fet el cunilingüe a la llengua del mulet, que ara es posarà... Ai, al micròfon, perdona.
18: Ah, quin susto!
19: Perdó, perdó, el micròfon.
13: Vaig apuntar-m'ho per si de cas.
0: Sí que és veritat que li he deixat a l'espuma del mulet plena de merda.
1: Hòstia,
0: aquí.
1: Pobre.
19: Que guai.
1: Tota la baba.
19: Sí. És un morreo indirecto.
0: Entra, Arnau, entra.
18: Sí. Sí. Ara, mira, toca-li la llengua a l'Ernest.
0: Vol dir, mulet, que li acabo de fer un cunilingus a l'espuma de...
13: Ah, molt bé, moltes gràcies. Ara la canvio, doncs no pateixis. Sí, canvio.
0: No, està bé. Solidaritat i companyerisme.
13: Què és un cunilingus?
0: Són les 11 i 5 minuts. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
1: Adéu, vagi bé.
0: Gràcies, Marc Pugà. Gràcies, SF.
18: No ho sabem, això.
0: Gràcies.
18: No ho sabem, de res.
0: Gràcies a l'Andillo.
19: Ha estat un plaer, de veritat.
0: I també a la Violeta Martos, a la Mònica Usart, a l'Arnau Mulet, que sempre fa la seva secció.
10: A la Paula, de 10 anys, que avui és el seu aniversari.
1: Hòstia, t'ha marcat, eh?
10: Estic enamorat.
18: Sí, senyor.
1: Jolín. Jolín.
0: Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Si sou de la zona de Bellpuig, ens veiem aquesta nit a la Fontana. Ara. A Bellpuig, a partir de les 11 estic fent públic, gratis.
18: A repartir conelis, sí. Ernest.
0: I demà sóc a la Vall d'en Bas a l'Agrofest, amb els Catarres i Banda Neon. No hi falteu. Vinga, sigueu feliços. Bon dia.
18: Adéu.
20: Sim.

0: Acaba dalt de tot aquesta cançó de Rosalía, eh? La Relíquia. Una Rosalía que, per cert, ha hagut de cancel·lar els seus concerts a Orlando i Miami per un tema personal, per un tema familiar, que encara no ha transcendit què és exactament. Des d'aquí moltíssima força i esperem que no sigui res i que pugui seguir amb la seva gira que l'està portant per tot el món i que ja l'hem pogut gaudir aquí a Barcelona.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, que ens hi posem després del Matina Codina divendres, eh? Per fi! Seguim repartint èxits i acompanyant en aquest matí, doncs carregat de bon rotllo, clar que sí. De seguida, Like a Prayer, de Josh Fawaz. Temazo. Abans, Rosé i Bruno Mars, mira'ls. Amb aquesta que segur que coneixes perquè l'hem escoltat fins a la sacietat, però encara té allò de que, mira, quan la recuperes, t'agrada perquè te la saps i la balles fins i tot. APT!

0: la teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
3: Perquè puc.
4: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
8: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
9: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig. I per tu, que estàs... ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Medishort.

Clar, aquest tio és cantant des de fa molts anys, però el vam conèixer bàsicament perquè va aparèixer a la sèrie Stranger Things. Després d'aparèixer allà, aquesta cançó que havia publicat l'any 2022 es va convertir en un èxit internacional. End of Beginning, sonant aquí a RAC 105 i donant pas a David Guetta, un tio que ens cau molt bé, que ens encanta, aquí a RAC 105, al costat de Sia. Això es diu Flames. Flames.

0: Ei, què et sembla aquesta? La veu que estàs escoltant ara mateix és la de Leire Martínez. Sí, cantant en català al costat de Búhos amb aquesta cançó que es diu No hi ha pla B, que és novetat d'avui. A RAC 105, acabada de sortir del forn pràcticament. I ja estem apostant al 100% per aquesta proposta que s'enganxa moltíssim i que té tota la pinta de que aquest estiu ens en farem un fart. A veure, disculpa la interrupció, però ho havia de dir. Atenció! Amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què et cobreix i què no. Fàcil i ràpid en el servei i fàcil perquè queda satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: Veus? RAC 105. La teva música.
0: I ara, Vico, noche entera.

Rec 105 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia.

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: La peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar, peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
2: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
1: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
3: Hey, què passa?
4: Raxin 5.
5: This is hip music.
6: Som els Catarres.
7: I'm Lizzo.
6: Som la teva música.
8: Jacob.

0: A veure, apreta la caloreta i aquí a RAC 105, sempre que surt una mica el sol i que apreta una mica la calor, doncs ens ve de gust recuperar cançons com aquesta de David Tabaré. No l'hem ballat ni res, eh? Mare meva. Summer Love, Amor de Verano. Ai, mare meva. Boníssima, tu.
1: RAC 105.
0: Va, camí de 3 quarts de 12. Ara Shakira, amb aquesta que es diu Zoo.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins ara.

Información local, rompecorazones nacional, terrorista emocional, és la Rosalía cantant-li a algú que no sabem exactament aquí. Tenim els nostres, les nostres travesses, diguem-ne. Però ella tampoc ha verificat que estigués parlant d'un o de l'altre. En fi, això es diu La Perla. I ara una cançó que parla de tot el contrari, de quan t'estàs enamorant, el ginestar, amb això perdre el cap.

0: La teva música.
1: RAC 105. Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
2: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
3: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
5: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
4: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
8: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
1: RAC 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

0: Ai, sí, en Bruno, Com la toca, el tio. Que bé que ho fa, que bé que canta. I que romàntic que ens ha tornat. Oh. Risk It All és una de les que forma part del seu darrer treball, del seu darrer àlbum, i que es diu precisament així, Dir Romàntic. Amb ell, inaugurant, arrencant aquesta nova hora...
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Ei, divendres ja, va, aplaudiments, home, ho estem celebrant a base de grans hits aquí a RAC 105. Salutacions a l'Arnau Mulet, de seguida passarà per aquí el Marcos. O també l'Enric Font amb el seu nou èxit que es publica avui, que es diu Breathless. Però van. Una diva del pop. Ella és Britney Spears. De moment la tenim semi-retirada, no té pinta de que torni al món de la música, no. Però, en fi, sempre és un plaer recuperar cançons com aquest Tòxic.

0: la teva música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: Valorado.
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
9: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
10: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.

Què me dius d'aquesta meravella? És Teddy Swims. Un tros de veu espectacular amb un artista que no fa tant, que coneixem aquí a RAC 105. De fet, la primera cançó que vam escoltar, recordo preguntar, però qui és Teddy Swims? D'on ha sortit? Doncs mira, britànic, i el tio té una veu enorme. Va, i ara tornem cap a casa, anem directament cap a Mallorca, perquè allà hi tenim a la Maria Jaume, que el seu darrer treball també val molt la pena, i si no l'has escoltat, te'l recomano de pe a pa. Es diu exactament igual que aquesta cançó. San Domingo Forever. Uau. Wow.

Dance Again, cançó també molt de divendres, aquesta de Jennifer López, eh? Una J-Lo que de moment potser la teniu un perfil més baix, no? No sé. En fi, va, nosaltres que continuem acompanyant-te, camí de dos quarts d'una del migdia, tornem a casa. I ho fem amb el Siderland i amb aquesta cançó, que té un ball facilet, ho dic perquè jo l'he pogut treure, per tant, jo crec que tu també podràs, eh? Tu, tu, tru.

0: tu.
1: REC 105 Barcelona.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
4: Matina Codina Best Moments.
5: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
6: M'ha trucat Telecinco i TV3.
5: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
6: Bueno, estem en negociacions.
5: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
6: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300, es negocia.
5: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic per fer-li al Papa. Sí.
6: Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
5: Ai, per favor, vale.
6: Papa, León, te quiero mogollón.
5: Canta, Papa.
6: León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
5: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
6: Aquí t'esperem, Marc.
7: També me puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
5: Ah, molt bé, et cantaré jo.
8: Saluda al balcó, està bé.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: La teva música.
9: És el millor que hi ha.
10: This is Calvin Harris.
11: Hola, RAC 105.
12: M'encanta l'Ocer Radio.
13: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

0: Doncs han tornat els Amics de les Arts, ho han fet amb aquesta cançó molt de musical, potser, no? Es diu Segurament t'estimo, i a mi personalment això m'ha encantat. És una cosa especial, diferent, peculiar, però per això te la proposem aquí a RAC 105, perquè sabem que ho apreciaràs.
1: RAC 105, la teva música.
0: Va, i continuem avançant, i ho fem ara mateix amb aquesta baladota, és de Lady Gaga, que hi posa la veu al costat de Bradley Cooper, una cançó de pel·lícula, concretament de la pel·lícula A Star Is Born, que no sé si has vist, però te la recomano molt. La banda sonora es diu Shallow.

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs aquest és ni més ni menys que Damiano David amb aquesta que es diu Born with a Broken Heart. Diu que ha nascut amb el cor trencat, però que sapiguem, està ben enamorat ara mateix, eh? De Dove Cameron, sí. En fi, va, que continuem acompanyats des de RAC 105 i ara una cançó que cada estiu es deixa caure per la nostra antena, per la teva música. I que sí, que ahir es va espatllar una mica el dia i que avui pinten també una mica de bastos, però en fi, sigui com sigui, la calor ja se sent i ja fa l'horeta d'estiu tot. I és que nosaltres aquí, feels like summer. Mira'l. There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. Like your smile.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
8: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
9: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
14: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
1: RAC 105.

0: Doncs aquí a RAC 105 som molt de David Guetta i no hem pogut deixar passar per alt aquesta cançó que es diu Just the Way You Are, que és una versió de Milky.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I que ens va perfecte per començar aquesta nova hora de divendres. Què tal, com està? Salutacions a l'Arnau Mulet, per fi, eh? Ara ja sí que li tenim el peu al coll de la setmana, ho estem celebrant amb bona música. I ara és el torn d'una formació que plega, però abans passarà per un festival molt important que es fa la setmana que ve a Vic. I del qual RAC 105 som emissora oficial i t'estic parlant, evidentment, del Cabro Rock, i aquests són Oques Grasses amb el seu Està Guai. Està Guai.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona?

0: La teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
10: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem!

Camins, somnis i promeses. Qui ens havia d'anar a dir que un clàssic de la música català com és el Camins s'acabaria transformant en això que acabem d'escoltar, que és la versió electrònica, on hi participa també la Su al costat de Mon DJ. Dos dels grans noms també del panorama català en aquests moments. A veure, Rihanna no té pinta de que estigui a punt de tornar al món de la música. Per això hem d'anar recuperant cançons com aquesta al costat de Calvin Harris, We Found Love. Tot i així l'esperem, eh? Yeah.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

Per una cançó, ell és Joan Dausà, un altre dels noms que també forma part del cartell del Cabró Rock que es celebra la setmana que ve, el cap de setmana que ve, a Vic. Ganes ja de veure'l en directe, tot i que el van poder gaudir en un 105 confidencial fa uns mesos. Està arrencant la seva gira Immortals. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Bones. Cançó de Imagine Dragons. Gimme, gimme, gimme.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Aquestes són les novetats de RAC 105.
4: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts,

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.
0: La teva música.
2: RAC 105.

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

Aquelles cançons que per molts anys que passin sempre es mantenen intactes, eh? A més, jo crec que fins i tot celebren més. I Got a Feeling, Black Eyed Peas, cançó molt de divendres també, que ens deixa les portes de recuperar aquesta de Figaflowers, que fa un parell d'estius arrasaven amb això, suplicant que no s'acabés l'estiu.

0: Ara sí, estem a la pista de ball. Està sonant aquesta cançó de Bibi Rexha al costat de Faithless. Es diu New Religion i a nosaltres ens encanta això.
1: Arnau Mulet
2: a RAC 105.
0: Va, que em sembla que m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Mulet. De seguida el Buscarons amb més música per seguir plantant cara aquest cap de setmana. Abans, Miqui Núñez. Com mola això. Un altre cop.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Una experiència autèntica per a tota la família.
2: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
3: Us hi esperem.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre.
2: Reserva de la biosfera.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
6: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
8: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
7: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
8: Apa.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
11: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
12: Matina Codina Best Moments.
13: Tenim cançó de l'estiu de Letizia Sabater. Sí! I valtaran en escenes fetes a Mia, sí, clarament, com explosions, sí, ballarines K-pop sobrevolant zones d'Àsia, amb algunes que clarament diria que no ho són, com Letizia Sabater cantant davant d'una rentadora en un servei d'aquests de bugaderia 24 hores.
14: Sí, senyor.
13: Crec que això no és fake.

0: agafat una mica el guant a la Rosalía amb la perla.
1: No, és que és el seu look.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

0: posar-li tota l'energia necessària al tret de sortida del Tour de França, que ja saps que és des de Barcelona a principis d'aquest mes de juliol.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Així que amb la seva nova cançó et saludem. Són les 2:03 d'aquest divendres 5 de juny. Ara sí que sí, direcció al cap de setmana. Salutacions a l'Albert Buscarons. Estarem escoltant el millor dels millors, com sempre, aquí, a la teva ràdio. Així que som-hi, no ens ho pensem més i donem pas a Damiano David amb aquest Next Summer.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
4: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: RAC 105.

Aquesta és la cançó que li ha obert les portes a Olivia Dean, de la fama i també d'un estatus musical que poca gent assoleix i aconsegueix gràcies a aquest Man I Need. I ara arriba un dels noms del dia, i és que Madonna fa poques hores, ahir al vespre, a hora de Nova York, va sorprendre tothom que passava per Times Square a una actuació sorpresa. Allà mateix va presentar algunes de les cançons del seu nou àlbum, que arriba el 3 de juliol. Madonna està en forma, continua fent-nos ballar i també, després d'algunes d'aquestes noves cançons, va deixar anar un gran èxit. Aquest que es publicava ja fa una mica més de dues dècades i que era el primer volum del Confessions. Hang up!

Ahir va actuar a la plaça d'Espanya de Sevilla. És molt difícil comptabilitzar quanta gent hi havia mirant el concert d'Aitana, perquè eren desenes de milers. Una autèntica salvatjada, connexió psíquica, que vas escoltar el seu nou senzill. I ara, un raig de llum amb Nicky Orr.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Setmana del peix al supermercat Plus Fresc.
5: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
4: Et donem un servei personalitzat, te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
5: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.

En aquests anys de carrera, que en són uns quants, David Guetta ha col·laborat amb artistes de tots els estils i tots els tipus. També el raper Usher va passar per les seves mans en aquest Without You. Doncs així, sense tu, sense vosaltres, això és com no podem estar a RAC 105 i tant que si cap dia de la vida. Així que seguim celebrant junts aquest divendres, ara amb Espresso de Sabrina Carpenter.

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Una altra de les cançons que ha caigut dreta, eh? Ha tingut molta fortuna. El Dràcula de Tame Impala i la veu de les Blackpink, Jenny. Què tal? Aquí seguim enxufadíssims en aquest divendres, ara amb la millor gent del planeta. La positiva nova cançó.

0: I amb Bob Alight et saludem una hora més.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Un dels últims números 1 de Taylor Swift, artista que també avui és notícia per la seva aportació a la banda sonora de Toy Story 5, que escoltarem a la ràdio, al cinema, a tot arreu. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Seguim escoltant grans estrelles del pop. Ara és el torn de Katy Perry.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Ai, que mona, no?, que diria alguna. Risky Roll, nova cançó de Bruno Mars, també extreta del seu darrer treball de romàntic. I sí, romàntic seguim, perquè les lletres dels nostres següents convidats sempre giren entorn a això, als sentiments, bàsicament. Ginestar. Una de les seves propostes més populars és Tot el que ens queda.
1: Tinc

Aquesta és La Relíquia, una altra de les joietes de l'àlbum Lux de Rosalía, que no sabem ben bé per quin moment està passant, però això d'haver de cancel·lar la gira americana tot just el dia que començava fa mala olor, eh? No ens agrada, no ens agrada. I ara moviment de cap de setmana amb Jax Jones i You Don't Know Me.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Això només passa
4: al Jack Tardes. Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
5: Com?
4: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
5: Ah, mira, bueno. Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombre aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

Amb permís d'alguna altra llegenda, jo crec que podem assegurar que Lorin és l'autèntica reina d'Eurovisió. Ho ha demostrat amb dues cançons, la primera aquesta del 2012. I de l'eufòria cap al Good Luck Babe, amb aquesta vam descobrir Chapel Roan.

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

La Naina està en ratxa, va començar la seva trajectòria amb la cançó amb Figaflaues i ara la Fumi, que també s'hi sumen a aquesta nova del disc Vives o Mortes, que es diu No sé ballar. Seguim! De seguida amb el retorn de Taylor Swift. La seva cançó per Toy Story 5 sona tot just després d'una altra cançó de pel·lícula, aquesta era de Top Gun Maverick, One Republic.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons.
0: Me acuerdo de ti. Aquesta és la nova cançó de Nil Moliner. Amb ell comencem una hora més plegats. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons en un divendres en què et recordem que també tenim el millor So Dance Remember. Cada cap de setmana, divendres i dissabtes, entre les 9 i les 12 de la nit, et recomanem el Ritme de la Nit, on l'Héctor Huguet repassa el més ballat de les últimes dècades. Números 1, com aquest de September.

0: música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com. Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Columbia, Levis i Sandro. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.

Només queda una setmana per veure els Oques de nou a l'escenari del Cabro Rock i a banda d'Oques, doncs tots els grups que et ve de gust veure i encara disponibles les últimes entrades de dissabte. Ja saps que les pots aconseguir a cabrorock.cat. Allà seguirem vibrant amb la gent que estimo. Canviem completament d'estil. Arriba una de les artistes americanes de moda. Ho ha venut tot pràcticament en temps rècord per seus 4 concerts a Barcelona d'aquí un any. Maig del 27, Olivia Rodrigo.

0: I Love It. Aquesta és la cançó de les Icona Pop, posant-nos la pila ben posada en aquest divendres tarda. Ets a RAC 105, així que anem a baixar revolucions. Ja saps que toquem tots els pals perquè tothom estigui content. I l'Ivan Herzog és un artista únic. Podem notar des de la primera nota com s'hi deixa la pell en aquesta cançó que es titula Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Matina Codina Best Moments.
3: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
4: M'ha trucat Telecinco i TV3.
3: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
4: Bueno, estem a negociacions.
3: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
4: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300, es negocia.
3: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic fer-li al Papa.
4: Sí. Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
3: Ai, per favor,
4: que
3: vale.
4: Papa, León, te quiero mogollón.
3: Canta, Papa.
4: León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
3: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
4: Ah, aquí t'esperem, Marc.
5: El dia 10 me puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
3: Ah, molt bé, et canteixo.
6: Saluda al balcó, està bé.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: La teva música.
7: És el millor que hi ha.
8: This is Calvin Harris.
9: Hola, RAC 105.
10: M'encanta l'Ocer Radio.
11: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley.

Ja queda menys d'un mes per descobrir les noves Confessions de Madonna. El 3 de juliol arriba el segon volum d'aquest projecte dedicat a la música dance, amb propostes com aquesta que vas escoltar, el Bring Your Love, amb Sabrina Carpenter. La cosa va de divas. Ariana Grande. Anem a recuperar el seu primer número a RAC 105. Recordes, oi, el Problem?

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

Doncs això és el que hem passat nosaltres en aquestes últimes hores a RAC 105. Una bona estona, good time, com diuen, Old City, Carly Rae Jepsen. Abans del Ja Tardes d'aquest divendres 5 de juny. Fins aquí, salutacions de l'Albert Buscarons, desitjant que passis un fantàstic cap de setmana amb temperatures una mica més controlades. Ho agraïm. I amb cançons que t'alegri l'existència, les que disparem sempre a RAC 105, com aquesta, la nova dels Amics de les Arts. A veure què et sembla això que es diu Segurament t'estimo.

0: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Ah, aquí comença Ja tardes, l'afterwork de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
4: Ei, com mola!

0: nova versió de Like a Prayer, una altra d'aquestes que ens flipa.
1: Me gusta.
0: I que, evidentment, fem sonar aquí al Ja Tarda. Toma! Bons minuts que passen ja de les 5, bé, concretament 3 minutets, després de l'Albert Buscarons. Busca el Buscarons avui divendres, sí, busca el Buscarons. Doncs va, 4 horetes de bon rotllo, bona música, ja saps, aquí sempre carregats de ritme, de bo, del que faci falta. Ai, tela. Ai, quin dia tenim, quin dia, tu. Va, que fins a les 9 tenim moltes sorpreses.
2: Enric.
0: Ah, què vols? Què passa?
2: Divendres.
0: Sí, és divendres. Em fa por sempre, aquest home. Em fa por. Val, tanto perquè de seguida obrirem tema del dia. Avui ben curiós, ben... I molt surrealista, ja veuràs. A més, cançó efemèride repassant coses que van passar un 5 de juny, com el d'avui. Què més tenim? Home, Rose Musical, batalla de cançons, ja veuràs, enfrontarem. 3 cançonetes de fa uns anys, però actualitzades, ja veuràs. I a més, versió del dia i tots els comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp. Vinga, va.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Explica'm coses, explica'm. Quins plans tens per aquest cap de setmana? Sí, te'n vas de concerts, de farra, de... Hi ha Corpus, no? Sí. Hi ha molts festivals, també. Bé, hi ha la Patum, bueno, hi ha de tot. Va, participa, explica'm coses. I en una estoneta ja veuràs que tenim a regalet avui, sí, evidentment. Va, dit això, arriben per aquí els Figaflauas amb una filosofia de vida que és solucions i no problemes. Mama.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Què, em diràs que no et motives amb això, Ai. La proposta de Bibi Rex amb Faithless, amb els Faithless, mític. Aquell insomni encara funciona, Home, i amb aquesta ja ni t'explico. New Religion, escolta. Doncs, 14 minuts a les 5, això és el Ja Tardes. Jo per si no ho saps, jo t'ho explico.
1: Oli, buenas tardis.
0: Ja tardis. Va, 14 minuts a les 5, anem encetant el tema del dia, perquè avui...
2: Ai.
0: Tanto perquè obrirem la porta al surrealisme televisiu. Sí. Perquè hi ha moments a la tele que et deixen sense paraules, d'aquells instants que et preguntes, això està passant de veritat? O estic somiant? No sé. Clar, és que tot ve arran de l'entrevista que va donar ahir Florentino Pérez, candidat a la presidència del Real Madrid, al programa Horizonte d'Iker Jiménez, que això ja dius... Això, ojo peligro, saps? Sí, això ja... Promet.
2: Ai.
0: Clar, va ser una cosa surrealista, esperpèntica.
3: Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier.
0: Ojo.
3: Uy, la Premier, perdón. No,
4: Premier.
3: Que juega la Champions.
4: Premier.
3: Pues mire, no es de la Premier.
4: ¿Y vaya. Nivel de Galáctico?
3: Galáctico total.
4: ¿Y no es Haaland?
3: No es Haaland.
4: ¿Y es joven?
3: Hombre, viejo no es los que juegan al fútbol.
4: Ya, hombre, pero...
3: No tiene su edad, no.
4: No es Kane, no es...
3: Poco es Kane, pero no se lo voy a decir más.
4: ¡Jo! Olise.
3: Bueno, Olise es un gran jugador.
0: Claro.
4: ¿No es Olise?
0: No.
3: Suyo es que sea de la media para arriba.
0: Bé, era una cosa... Ja ho dic, surrealista. Després de veure aquestes entrevistes, programes o connexions en directe, la realitat supera qualsevol guionista. I per això, avui, en aquest programa, us volem preguntar quina és la frase més mítica o surrealista que has sentit a la televisió? Sí, va amb efectes retardats avui això també, Sí. Ui, com va això? Clar, és que hi ha moltes frases mítiques de la tele... Com, no sé, mira, ja que estem parlant de futbol, hi havia allò del Van Gaal, no?
5: La interpretación sempre negativa.
0: Sempre negativa.
5: Nunca positiva. Sí. Muy bien. Sí. Muy buen, Dingo.
0: ¿Cómo?
5: Sí. Buenas tardes.
0: Bueno, y adiós. Clar, i aquesta, no sé, per exemple, home, el Rajoy era una mina,
6: Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es... engañar a la gente.
0: Toma, clar que sí. O no sé, o el mític Umbral.
7: Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa.
0: Adiós.
7: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Exacte.
7: Y no a hablar de lo que opine el personal.
0: Venga.
7: Que me da lo mismo. Porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria.
0: És un ole tu, Doncs va, frases cèlebres de la televisió. Avui, aquelles mítiques, surrealistes que hagis escoltat a la tele, doncs 608-7141.
8: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. I avui, entre tots els que participeu, sortegem els gots del programa. Parell de gots a mig litre. Del Ja Tardes.
1: Olé!
0: Sí. Per fer una mica de festa. Doncs va, 608-7741, i de pas també em pots demanar aquella cançó que ens anime una miqueta a l'inici del weekend, del cap de setmana. A dar-lo todo.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí. Doncs va, ja que estem, què et sembla si recuperem el so dels Coldplay, que de fet demà farà anys, no? L'àlbum, sí? Uns quants ja. Doncs viva la vida, tu.

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
3: 105.
5: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La teva música. Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: Ja estic vendres, Enric.
12: Oh. Pues vinga, anem.

0: Ja fa dies que ho diem, que David Guetta és el rei de les versions. I amb aquesta no és menys, el so de Milky, amb aquest Just the Way You Are. Mira, a mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: Evidentment. També m'agrada que participis, escolta.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Avui estem repassant aquelles frases cèlebres, mítiques i una mica surrealistes que hem escoltat a la televisió. Hi ha de tot, hi ha de tot. Ara a mi m'ha vingut al cap, no sé per què, un flash del trapero, saps?
3: Bueno, pues molt bé, pues adiós.
0: Sí, bueno, pues molt bé, pues adiós. Va, 608-7-7-4-1, és que hi ha de tot. Mira, hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Hey.
4: La frase mítica, jo recordo la
0: quina?
4: Sole, que te meto con el mechero. Aquesta és boníssima.
0: Oh, sí, boníssima. El més fort de tot és que no ets l'única que recorda aquesta frase.
5: Bona tarda, Enric.
0: Hombre.
5: Jo dic culer de Gavà.
0: Toma.
5: Doncs una frase mítica de fa molts anys,
0: ¿Qué?
5: No sé si us en recordeu, era la de Sole, que te pego con el mechero, que va sortir per la U, perquè abans només hi havia la U. No. Salutacions des de Gavà, una abraçada ben gran.
0: Apa, adéu, adéu. Això no era el programa de l'ataque? De l'Alfonso Arús, no? No ho sé.
6: Ai, hola. Quina tío. A Sole, que te meto un guantazo, mierda. Sole, la mierda, la Sole.
0: Cuidado.
6: Qué mierda que es. Te meto con el mechero, Sole.
0: Ojo.
6: El mechero.
7: De verdad, también. Joder,
0: ay, la Sole. I anava rient, la Sole, allà, En fi, 608-7-7-4-1, Mira, tenim més, hola.
8: Hola, Enric, bona tarda.
0: Ei, hola.
8: Doncs mira, ara que has dit això, sí, t'estava escoltant per la ràdio i m'ha vingut al cap una frase que ja fa uns anyets, Poder fa... Ostres, no et sabria dir.
0: Ai.
8: El temps passa tan ràpid, però crec que fa uns 10 anyets o 15, que és d'un diputat del Parlament Balear, que en mallorquí va dir...
0: Sí.
8: Bueno, va deixant una frase que no diré aquí, que sobre un tema, i després diu... És que es colmo! I és que em va impactar, em va agradar molt i, la recordo amb molt carinyo. Res, estic aquí amb els meus fills, l'Àuria i el Marcel, i cadascú vol una cançó, llavors te les dic i posa la que et vagi bé o puguis, i si pots les dues. Una és la de la Shakira de Zootropolis i l'altra una d'Imagine Dragons. El Marcel vol una d'Imagine Dragons, la que sigui.
0: Vale.
8: Moltes gràcies, felicitats pel programa.
0: Ciao,
8: gràcies.
0: Ciao. Està bé, està bé. Us escolmo. Doncs, que en una estoneta repassarem una d'Imagine Dragons, però abans, mira, una de les que ens havíeu demanat, el so de Shakira, anem a recuperar aquesta que forma part de la banda sonora de Zootropolis 2, no? Aquest Zoo.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanero. Bona tarda. Adéu.

0: venen de gust escoltar per animar, eh? Sí, sí. Toma ja. El so de Bruno Mars, a Just Mike. Fa uns 9 minuts que passen de dos quarts. Què, com portes el divendres, eh? Bé, bé, no?
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, sí. Va, atenció que com cada tarda tenim per aquí la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight.
0: Vinga, va. Avui un roast musical que podríem dir que ens posem les espatlleres. Ulleres de sol, texans aquells rentats amb lleixiu. Clar, és que, aviam, m'explicaré. Que avui s'estrena la nova pel·lícula de He-Man. Sí, sí, que han fet una nova pel·lícula de He-Man. Oh, jo ho veia molt. He-Man, quan era... jo tinc el poder! Era molt fan de He-Man. Tenia els ninotets. Sí, sí, sí. Clar, és una de les grans icones dels 80. I sembla que aquella dècada està més viva que mai. Sí? Tornant les sèries, les pel·lícules, la moda dels 80. I sobretot també la música, clar. Perquè els 80 no només tornen, ara també es reinventen, com aquesta pel·li. La reinvenció del He-Man. Doncs per això avui enfrontem tres hits actuals que recuperen l'esperit d'autèntics clàssics dels 80. Tres cançons que coneixes de sobres, tant per la seva etapa dels 80 com l'actual. I tu decideixes, com sempre, quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, que anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

mirada a una de les cançons més mítiques de Kate Bush. Els 80 en versió 2026, no? Una mica. I gràcies a sèries com Stranger Things, doncs, han tornat. En aquest cas, el so de Kim Petras, versionant aquest a Running at That Hill. Com ho he dit, això? Cameron. Molt bé, doncs si és la teva preferida, ja saps que la pots votar al WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Home! És David Guetta, que ha agafat un himne immortal i el transforma en una bomba a les pistes actuals. És que ja dic jo que és el rei de les versions. En aquest cas, agafant l'essència dels Alphaville amb aquest Forever Young. Un altre dels 80 que ho peta també ara, a dia d'avui. Doncs va, també la pots votar, o potser t'agrada més l'opció número 3.

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: I sabrem quina guanya, eh? Què et sembla, això? Mira, i parlant de... parlant dels 80 i de cançons així versionades, jo crec que aquesta també seria una, un bon exemple, no? Anem a recuperar el so dels The Black Eyed Peas amb aquest The Time, Diddy Beat. Oh!

0: Oliver.
1: Rexem 5 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts, mercat de ceràmica, exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta'n el programa a caràmic.cat.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
4: Césped Solución.
5: Més informació a céspedsolucion.es.
6: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge...
7: Ara,
6: diumenge.
7: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
8: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrada.

0: Energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
2: Una experiència autèntica per a tota la família.
1: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
2: Us hi esperem.
1: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
2: Terres de l'Ebre.
1: Reserva de la biosfera.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
7: Enric Font.
6: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: És una mica de Fastuki, la que ens porta Marcos amb K, eh? Sempre està... Aquest xic sempre està de festa.
1: Festa.
0: I tant, i tant. Amb la tonteria del Fastuki, eh? Fastuki-tuki. Ai. No està aquí la... Estiu ben trempat, sí, sí. Va, re, en 9 minuts arribarem a les 6, avui de divendres, aquí ja tardes.
2: Ai, Déu meu.
0: Un xarrup. Vinga, va, anem a repassar aquestes frases mítiques de la tele. Avui t'estem preguntant això, eh? Frases d'aquelles una mica com surrealistes, fins i tot, eh? Mítiques, surrealistes, cèlebres, que hagi sentit a la televisió. Vinga, va.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Recorda que en joc tenim els gots del programa del Getardes, que poden ser per tu. Mira, va, mira, hola.
4: Hola, bona tarda. Doncs pues mira, a mi la frase que m'agrada, n'hi ha moltes, eh? Però sí. La que m'agrada, un poquito de por favor.
0: Com? Ai, tu com riu.
4: La sèrie de Que aquí no hay quien viva. M'encantava, un poquito, por favor.
0: Ai, sí.
4: M'encantava, m'agradava molt. I ja n'hi ha moltes més,
0: sí.
4: Com la que he dit abans del Bernal al principi, sí, que sempre Bengal, la dic sí. Jo, sempre. La dic
0: quina,
4: molt,
0: quina.
4: Vale? I després una cosa.
0: Digue-me.
4: Et passo records dels de Suma de Cervera, del Suma de Cervera, perquè els hi vaig dir, em van sentir.
0: Molt bé.
4: Diu que el programa els hi agrada molt.
0: Ai.
4: Que és el mateix que em van dir ells, penso jo,
0: sí.
4: Però
0: ai,
4: tu
0: bonic.
4: Ets únic.
0: Oh, què dius?
4: Ets fantàstic. Els hi encanta.
0: Ai,
4: el programa és bo perquè ets tu.
0: Ai.
4: Vale? I ara et volia demanar una cançó que no sé... No me'n recordo qui la canta. Però em sembla que es diu tu-tu-ru-tu-tu-tu.
0: Com?
4: Tu-tu-tu-ru. Vale? És catalana i és molt bona i
0: sí,
4: m'agrada molt.
0: Molt, vale? Molt, a mi també.
4: I un petó per tots, una abraçada.
0: Ai, gràcies.
4: I que sàpiguis, ets fantàstic i únic, ens encantes. A mi m'agrada escoltar sempre que puc.
0: Ai,
4: ara
0: gràcies.
4: Només puc els divendres, però bueno.
0: Oh.
4: Vale, más un dia que ningú. Vale? Un besito.
0: Sí, apa, adéu. Oi, oi. O sigui que m'ensaboneu, no cal ensabonar-me per aconseguir els gots, eh? Ai, ai.
5: Ai, mare.
0: Ai, mare, tu, escolta. Sí, tu. La proposta del Siderland, eh? I ho ha dit bé, eh? Tu-tu-turu. Com està triomfant aquesta, eh? Clar, la frase del Bengal, no?
6: Sí. La interpretació sempre negativa.
0: Sempre negativa.
6: Sempre negativa.
0: Sempre.
6: Nunca positiva.
0: Home, si és que...
6: Tu eres muy malo.
0: Sí, muy malo. Sí que som malos aquí, sí, sí. Ai, mare meva. Va, tu també pots explicar-me aquesta frase cèlebre de la tele, aquella que recordis. Ah, i fins i tot surrealista, és que n'hi ha cada una que déu-n'hi-do. Doncs va, 608-7741, recorda, en joc els gots del programa. Va, que t'haig d'explicar coses interessants, tu. Perquè la transició cap a la mobilitat elèctrica representa una oportunitat per reduir el cost de l'energia que necessitem per moure'ns. La substitució progressiva de vehicles de combustió per a vehicles elèctrics, mira, permet diverses coses. Una, reduir el cost energètic per quilometratge recorregut. Dos, disminuir les emissions contaminants. I tres, estalviar encara més aprofitant les hores en què el preu de l'energia elèctrica és més baix. A més, eines com la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia permeten comparar opcions segons a cost, manteniment i impacte ambiental. Així que, que ho tinguis present, és un missatge de la Generalitat de Catalunya.
7: L'Enric Font presenta... Ja tardes.
8: A RAC 105.

0: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Per nosaltres, et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
4: Enric.
5: Què passa?
4: Divendres.
6: Oh.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.
12: Ja comença a fer-se clar.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
3: Oh, està buen horro.
4: Ai, ai, ai, ai.
5: M'estàs prenent el pelo, eh?
6: Doncs sí.
7: Castigat.
5: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
8: Mare de Déu.

0: més a més que té el secret també, la fórmula secreta per fer bones cançons d'aquelles que s'enganxen. Com aquesta, eh? És la més recent, Connexió Psíquica. Amb aquesta que hem volgut començar una nova hora amb tu aquest divendres, aquí el Ja Tardes. Va, 6 minutets a les 6, una mica tard, no? Sí.
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Quina sorpresa. Va, anem amb la cançó efemèride, repassant doncs, coses que van passar un 5 de juny, i és que cada 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient.
2: Mira,
0: sí. Oi, que bonic. Era el Doraemon. El dia de recordar que cuidar el planeta no és una opció extra, sinó és una necessitat, home. Reciclar, reduir residus, consumir millor i protegir la natura són petits gestos que poden tenir un gran impacte, a boscos, a oceans, a animals i a l'aire net, depèn de que fem aquest canvi avui. Bé, avui i cada dia. Així que toca mirar el planeta amb més consciència perquè no hi ha un pla B per la Terra. Oi, com m'agrada aquesta. Va, el que també se celebra avui és el dia del globus aerostàtic. Sí. El dia d'aquelles enormes bombolles de colors que fan possible volar lentament i amb unes vistes espectaculars. Oh, que bonic! Silenci, aire calent, allò que fa... I la sensació de flotar entre núvols com si el temps anés més a poc, eh? Una cosa que vull fer i no ho he fet mai. Doncs avui toca mirar cap al cel i somiar una mica més amunt del normal, Va, anem a repassar aniversaris, que avui n'hi ha un munt, Perquè, per exemple, avui fa 70 anys, Kenny G! Oita! Oh, que bonic! L'home que sona a tots els restaurants xinesos, És l'home que pot fer que un saxo soni tan suau que fins i tot una sala d'espera sembli un hotel de luxe, tu, escolta. Kenny G és sinònim de melodies relaxades, aquella cabellera eterna. Quin estil, Oita. Amb el saxo sempre preparat, Aquelles notes llarguíssimes, Que siguin superllargues. Doncs 70 anys ja de solos a ritme de saxo i en mode relax activat. Va, atenció, perquè qui celebra també aniversari és David Bisbal! Que en fa 47, Va, Bisbivuelta, toma! Un altre! L'home que va convertir els rínxols i els aguts en l'energia impossible d'aturar amb marca registrada, Sí. Toma. Amb Bisbal, que és pura intensitat, escolta'm.

Mira que té cançons, però clar, és que... Home! Doncs 47 anys de passió, ritme i Ave Maria, també, a ple pulmó. Ai, mare. És que... Jo aviso. Es va acostant la revetlla de Sant Joan. Sí. I farem una especial... cançons, com ho diries suaument? Batardes o casposes. Així que prepareu-se. Clar, és que està sonant això i dic, bueno. Va, qui avui fa 45 anys és Sebastián Lefebvre. Com ho ha dit això, Lefebvre? Bé, un dels components de Simple Plan. Ara. El guitarrista que va ajudar a convertir el grup canadenc en la banda sonora oficial de l'adolescència emo-pop-punk de mig planeta. Quin grup, emo-pop-punk. Lefebvre és d'aquells músics que amb energia que mai acabem de créixer del tot, eh? Una mica síndrome de Peter Pan, com la meva, una mica, també. Aquí hi ha un canal d'aquesta taula de mescles que no va gaire fi. Però doncs 45 anys de ritme i nostàlgia adolescent, eh? Sí. Amb bon rotllo, això sempre. Va, seguim, perquè qui fa 41 anys és l'alemany Aleph Arben. El DJ que fa música com si cada dia fos una tarda d'estiu amb amics, sol i zero preocupacions, eh? Sí. Aleph Arben... És especialista en barrejar electrònica alegre, melodies així com de llum. I aquell ritme suau que fa moure el cap, sense adonar-te'n. Super, que... L'en té d'altres, mira.

0: Ben xulo. Va, anem amb estrenes musicals, que n'hi ha un munt també avui. Perquè un 5 de juny del 79, els Dire Straits... van estrenar el seu segon àlbum d'estudi anomenat, doncs així mateix, Communicate. I en aquest àlbum trobem èxits... com aquest. Lady Rider. Mira, i el mateix dia, 5 de juny, però del 1990, els New Kids on the Block van estrenar el seu tercer àlbum. Sí, dels més recordats, de la boy band nord-americana. Step by step. Home, van marcar una època, eh? Sí, sí, sí. Va, seguim amb més, perquè el 5 de juny del 2001, en aquest cas va ser Manu Chao, que va publicar el seu segon àlbum en solitari. Pròxima estació, Esperanza. I mira, en aquest àlbum trobem cançons com aquesta. Mira.
1: Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé.
0: Més fàcil de cantar, sí.
1: Ah,
0: sí, és que... Oita! Va marcar aquest àlbum, ja t'ho dic ara. Va, i just el mateix dia, però el mateix exacte, 5 de juny del 2001. Qui també va estrenar l'àlbum va ser Alicia Keys.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Vodafone presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pom!

0: És una d'aquelles propostes que no et deixen indiferents i que agrada a tothom. És el treball de Mon DJ al costat de la Su i, evidentment, també el Sopa de Cabres. Camins, somnis i promeses. Una altra de les que ens flipa.
1: Me gusta.
0: I que, evidentment, també fem servir a... per motivar-te aquest divendres. Aquí ja tarda. En qüestió d'uns 7 minutets arribarem a 2:15. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes frases mítiques cèlebres de la televisió.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, digues la teva, aquella que recordis, aquella que dius sóc jo, o aquella més surrealista. Va, recorda, en joc els gots del programa, ja tardes, que poden ser per tu, escolta. Ai, ai, ai.
3: No puedo.
0: Mira, hola.
4: Bones, Enric, què tal? Mira, jo la frase que recordo de quan era molt jovenet, i és de l'estil de la mierda de la Sole, pim pam, toma la casitos. Hosti. I aquell que cantava també viva Espanya, viva el rei, viva l'orden i la ley.
0: Aquell crec
4: va ser fabulós, aquella època. Vinga, va, aviam si pots posar Voilà, de Voilà. Emma Koch, que és una cançó que li agrada molt a la meva filla.
0: Ah, vale? Mira.
4: Vinga, una abraçada.
0: Apa, adéu, adéu, la buscaré aquesta, eh? Voilà, clar, això era, crec que era d'un callejeros d'aquells, no? Sí.
5: Viva Espanya, viva el rei, viva l'orden i la ley.
0: Oita, quin mestre. Ai, ai, ai. Ai, mare.
6: Soplar de forma ininterrumpida.
0: Ah, és veritat. Estàvem fent un control d'alcoholèmia.
6: No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire.
0: Exacte.
6: Porque nos da error.
5: Joder, macho. Me va a desinflar, tío, aquí.
7: Es que estaba durmiendo la mona.
8: ¿Qué le ha pasado la mano?
5: Te pasa una patata.
0: Ay, mare, si es que tenim tot el tall sencer, eh?
5: Pim-pam! Sí. Toma la cajita.
0: Exacte, pim-pam. Va, més frases. Hola!
9: Bona tarda, Enric. Ei. Sóc el Xavi de Vilafranca.
0: Oi, tal, què dius?
9: Doncs jo recordo aquella frase, aquella noia, deuria ser de manteniment de la piscina o socorrista, sí, que feia els tractaments,
0: sí.
9: Intentava explicar el que havia passat, no? Que havia barrejat un clorur o amb un àcid i no sé què, i havia fet una reacció, i bueno, i acabava la frase, que és la coneguda, que deia «Mamo, que l'ha liat o parda». Sé que era pobra xavala, però es va fer famosa per això.
0: Sí.
9: Vinga, una abraçada.
0: Home, és que, aviam, hem de ser sincers. Pinta una mica de penjada la tenia, eh? Sí, una mica sí.
10: Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro.
0: ¿Eh?
10: No, sulfato no se lo pega. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... ha afectado a gente, ¿sabes? Sí, ha afectado clar. Porque la gente ha tenido que salir de sus casas.
0: Ajá.
10: Que vamos, que la liado parda, ¿sabes?
0: Ah, exacte, la liado parda. I per tota la vida l'haurà liat parda. Va, tu també, explica'm aquella frase mítica, surrealista o cèlebre de la televisió, vinga.
11: 608-71-7141.
0: Que nosaltres continuem animant la tarda del divendres amb temes com aquest de Kid Ryan. Home, els que tenim una edat ja l'hem ballada, eh?

0: teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Ja tardes.
7: Amb l'Enric
8: Font, tots els divendres semblen pont.
9: Que guai!

0: Ai, ai, ai, que és bonica aquesta de Bruno Mars. Lluís Quital, una altra que ens demaneu aquí al Getarda, d'aquelles que enamoren, que posen... Oi, oi, oi. Tot horror. Va, reons, 4 minuts que passen de 2 quarts, tenim molts missatges, molts comentaris i també molts vots per la batalla d'avui.
1: El roast musical del Getarda.
2: Round 1, fight!
0: Mira, per fer aquest roast musical volem demostrar una cosa, i és que els 80 no moren mai.
3: No, no, no, no, no.
0: Perquè avui arriba als cinemes la nova aventura de He-Man, tu.
3: Ole!
0: Sí, jo tinc el poder. Ostres, no, no. No m'he tirat hores mirant a la sèrie de He-Man. Amb els ninotets. Jo tenia també el tigre, el tigre. Un dels grans herois d'aquella dècada, dels 80. Jo, mira, el meu cosí em donava els ninotets. Ell sí que en tenia. Clar, la veritat és que els 80 estan vivint com una segona joventut. Ah, torna aquesta pel·li de He-Man, reversionada. I torna la moda, tornen les sèries, i tornen les pel·lícules, torna tot. I evidentment, també tornen les cançons. O millor dit, les seves versions, clar. Tanto perquè avui enfrontem 3 temes actuals que veuen directament dels anys 80. Versions de temes mítics de la dècada. I com sempre, tu tries a través del WhatsApp quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Una reinterpretació d'una obra mestra que continua emocionant generacions i també gràcies a la sèrie Stranger Things.
4: Ai, madre!
0: Sí, sí, sí. Quim Petras, que ha agafat el tema mític d'aquest baix amb aquest Running at the Hill. Com ho he dit, això? Si és la teva, doncs explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Podríem dir que és un clàssic immortal, convertit en himne electrònic per una nova generació. És David Guetta, que ha agafat l'essència dels Alphaville amb aquest Forever Young. Ah, està xula, també, Va, anem amb l'última, opció número 3, al tanto. Ole! La prova que una melodia dels 80 pot continuar fent vibrar pistes de ball arreu del planeta. El tema mític dels Aha, aquell Té com mi que tant va patar a mitjans dels 80. En aquest cas, amb People i Cristina Aguilera i aquest Feel This Moment. Ole! I ara arriba el teu moment.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, Feel This Moment. Va, si haguessis d'escollir una sola cançó que demostri que els 80 continuen més vius que mai, doncs amb quina et quedes? Va, explica-m'ho. Mira, aquí... Aviam què diuen. Hola.
5: Ep. Molt bona tarda, xecs. Aquí des del Montsià. Nosaltres escollim... La dona escollís la primera opció. Per esperar Stranger Things, està clar. No, perquè li agradés de petita, imagino.
0: Oh.
5: I jo la segona. La segona ja m'agradava quan era menut i ara la versió aquesta està bastant bé i també m'encanta. La primera està bé, però sí, la segona és la segona.
0: Ole.
5: Bueno, xato, que vagi bé el cap de setmana.
0: Molt bé.
5: Nosaltres camí del cinema per veure els Masters of the Universe, per aquesta nova pel·li que han fet. A veure si és millor que la del Dolph Lundgren.
0: Sí, perquè...
5: Que malauradament no va ser gaire bona.
0: No, gens.
5: Els petits ens va fascinar. Vinga, macos, una abraçada.
0: Apa, adéu, tio. Oh, quina enveja. Doncs a gaudir del cinema, home. Està molt bé, està molt bé. Doncs vot per l'opció número 1, amb Quim Petras, Running at the Hill, i aquesta opció número 2 de David Guetta i el Forever Young. Va, recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots en el veredicte i sabrem quina guanya. Però ara qui tenim per aquí és Justin Bieber, amb una de les primeres que ens portava...

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
2: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
3: I love it.
1: Ja tardes, amb l'Enric Font.

0: Tour de França per terres catalanes. I per això punxem doncs, el seu himne, que és aquest de Doctor Prats, amb energia, que enfrontem aquest divendres. Ui, és tardíssim, tu, escolta. En qüestió d'uns 13 minuts arribarem a les 7. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes frases mítiques, cèlebres i una mica surrealistes de la televisió. I tu ens expliques quina és aquella que recordes.
1: 608-71-7141.
0: Atenció, perquè aquí m'han deixat descol·locat. Hola! Ep!
2: Bones, Enric, què tal? Aviam, jo de frase així recordo una de quan érem joves, que hi havia un de, em sembla que era de Gran Hermano,
0: sí,
2: que deia una frase com ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
0: Ostres.
2: I recordo que hi havia una cançó i tot sobre això, i els col·legues la posàvem i ens dèiem d'això. Aviam si trobes aquesta cançó, i ens ets capaç, tio.
0: Aviam, és que em poseu les coses complicades. Una cançó que deia això de...
3: ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
0: ¿Quién? Home, ¿quién? És que tenia moltes frases, aquest tio. Doncs crec, atenció, espera, crec que l'hem trobat. Sí, és com maquinera, no? Sí, sí.

0: ojo, ojo.
1: ¡Toma!
0: I és tota l'estona així, eh?
1: Toma, toma.
0: Ben bé que estàvem una mica, en aquella època estava... Una mica ratllada, eh? Però, escolta'm. Érem joves, no? Érem joves. Va, més frases per aquí. 608-727-41, hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Hey.
2: Som l'Àlex i l'Adrià.
0: Ah.
2: I una de les frases mítiques és la d'en Pep Guardiola a la roda de premsa, que va dir que en Mourinho era el pe amo amb les rodes de premsa i que ell tenia una Champions particular. I la cançó que ens agradaria que posessis és La fortuna dels catarres.
0: Adéu. Home, quin mite aquest també, eh?
3: Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible.
0: Sí.
3: En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
0: No.
3: Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años.
0: Ojo.
3: Él me conoce y yo le conozco. Y...
0: Molt bé. Només diré que si guanya Florentino les eleccions del Madrid, aquest home tornarà, eh? No el Pep Guardiola, sinó el Mou. Doncs va, 608-727-41, tu també participa i explica'm aquella frase mítica, surrealista, friki, digue-li com vulguis, de la televisió, que recordis.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: I la recuperarem. Va, que arriba aquesta, una de les que ens heu demanat, el so dels catarres, La fortuna.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com. A partir d'ara, a l'illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, l'illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'illa.
4: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
5: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
4: Et donem un servei personalitzat, te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
5: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
6: La teva música.
7: És el millor que hi ha.
8: Dance, dance, dance.
9: This is Calvin Harris.
10: Hola, Rex and Fee.
11: M'encanta la vostra ràdio.
12: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
13: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
14: Ja tardes.
13: Amb l'Enric Fort.
14: 608-71-71-41. Ja tardes.
15: Com es diu el telèfon de l'Enric?
16: Ah, no ho sé.
15: Enric Fort.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Em recorda el rotllo que David Lyme, no? És quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Men, tots els que escolteu aquí a aquest programa, el Ja Tardes, eh?
1: Enric Font!
0: Sí, aquest xoc jo, què passa? Què passa? Va, reuns, pràcticament 6 minuts que passen de les 7. Estem a tope.
1: Hola,
0: hola! Va, començant una nova hora amb tu. I com sempre, quan arriba aquest moment de la tarda, anem amb la versió del dia, repassant temes mítics amb totes les seves variants de diferents estils. I avui, perdoneu-me que escombri cap a casa. Sí. Clar, hem d'aprofitar que avui ha sortit la nova versió aquesta que he fet un servidor d'Enric Font. Del tema original dels The Corrs. De fet, una de les més exitoses de tots els temps de la banda irlandesa. Ara! No sé parlar avui. Breathless! És com un atac de papallones a l'estómac convertit en cançó. Des del primer moment ja entra amb aquella energia alegre, irresistible, que et fa moure i somriure, sense que saber gaire bé per què, però sí, sí. És fresca, romàntica, absolutament enganxosa. Que mola, sí. Una cançó que et deixa sense alè, però en el bon sentit, eh? Sí. Sort que no l'he cantat jo. Doncs va, anem a començar amb versions així ben dolcetes. D'aquelles ensucrades que enamoren, eh? The time with you is standing still. I'm waiting for you only. O al tanto aquesta una mica paranoica, però amb una aura així com èpica.

I seguint amb, una, amb estils una mica estranys. Tanto aquesta, que més endavant sembla que sigui feta amb, amb un teclat Casio, d'aquells de, que et regalaven a la comunió, saps? Sí, sí. En fi, va, que també en trobem d'algunes així més animades i com fidels a l'original, no? O al tàndem aquesta versió que té com un rotllet dels 80, eh? Mira, i també en trobem així que semblen com de country. Oita, oita. Falta el barret de cowboy. I el imperioso. Exacte. Mira, i no podia faltar una versió reggae. Que sembla cantada en un vàter, però molt de, molta reverberació, saps? És curiós, és curiós. O també tenim a Cop de Rock.

al tanto perquè en dents en tenim unes quantes, també. Mira, per exemple, trobem versions oficials amb el mític Fred Falk. O, per exemple, aquesta de Warren. Està bé, està bé. També existeixen algunes així com més mogudetes. O fins i tot en techno. Home, déu-n'hi-do. Però, escolta, avui ho sento, però ja ho he dit abans, eh? Escombrarem cap a casa. Mira que s'estrena avui, que ja està a totes les plataformes, a tot arreu. La nova versió que hem fet, un servidor d'Enric Font i en David Quijada, que és un mestre, eh? Amb aquesta, Breathless.

0: t'agrada que sigui de la ràdio?
1: El teu millor amic.
2: Escolta l'Enric.
3: Ai, quina gràcia.
0: Cada tarda de 5 a 9.
2: Ja a Tarras.
4: Amb Enric Font.
2: A RAC 105.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¡Qué haces, estás con la lisiada!
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
2: 608-71-71-41.
4: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Ric per no plorar.

0: Què t'agrada? És el so de Lady Gaga amb aquesta.
1: The Dance. Oh, oh,
0: oh, oh. Ai, quin divendres, tu. Estem eufòrics. Potser massa. Va, re, 20 minuts que passen de les 7. Això és el Getarda. Sí. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes frases mítiques, cèlebres i una mica surrealistes, també, de la televisió, que és el que estem buscant avui perquè puguis endur els gots del programa. Getarda. Vinga, va, foli.
2: Oh, sí. Ja tardes, envia una nota de veu.
0: 608-7171-7141. I molta atenció perquè, mira, ha tornat una mica, podríem dir, és el fill de Prodi. Sí, sí, sí. Un personatge que abans molt sovint... Ai, no, aquesta no és la sintonia, però quasi. Però quasi. Li podríem deixar. Li deixarem aquesta sintonia. Sí, sí. És de... personatge que de tant en tant deixa aquí el seu comentari i se'n va, eh? Deixa això i vinga, tal vegui. Estem parlant del Mambo! El Mambo, Vital!
3: Bona tarda! Hola. Molt bona tarda, Enric! Com estàs? Ai, el meu piccolo bambino, my friend! Sí. Bé, oients del RAC 105.
0: Què?
3: Salutacions cordials a tots.
0: Sí.
3: Com sempre, ja saps que jo faig l'entrada, faig la salutació a tothom.
0: Exacte.
3: I a tu especialment, que és el meu piccolo bambino.
0: Però no s'ha presentat.
3: I el divertimento, que fa temps que no poses això del... Que no falti el divertimento!
0: Per algú serà. Per...
3: Bé, Enric,
0: per alguna cosa.
3: Va, deixem-nos de conyes, és divendres.
0: Sí. Que bé. Que bé.
3: I allò de la frase,
0: sí,
3: mítica, a sí, mi la que em va frapar, una ai, mica bastant, és aquella que en el seu dia va deixar anar el senyor Borbó, emèrit Juan Carlos I, i va dir això del porquero te calles, Enric, no m'enrotllo, que ja ho saps. Vinga, abraçada gran.
0: Apa.
3: Salutat Joni Cordial des de Sobrell. Sí.
0: El
3: Mambo!
0: El Mambo, ara! El Mambo. Jo t'haig de confessar, avui t'has comportat, veus? Nota encara decent. Però hi ha vegades que, clar, el Mambo, aquest personatge, enviava notes de veu d'aquelles llargues, llargues. I jo pensava precisament això.
4: ¿Por qué no te callas?
0: Exacte, sí, sí. Totalment. Va, recorda que tu també pots participar, enviar-me... aquella frase que recordes tu haver-la escoltat a la tele, aquella que s'ha convertit ja en mítica o cèlebre, o que també era una mica surrealista, dius... Doncs vinga, 608-7-7-4-1, vinga! I...
5: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Que anem amb una de les vostres peticions, el so del Sutherland, que sempre carreguen les piles amb aquesta ben viral, tu-tu-turú.

0: tota música.
1: RAC 105.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.

0: Què, tu també la cantes? És el so de Dipiquita, Teddy Swims i Tunes and I, una altra de les que ens agrada.
1: Me gusta.
0: I, evidentment, també la fem sonar aquest divendres. Ole! Ole, ole. Barre, dos minutets que passen de dos quarts. Ja saps que tenim una batalla de cançons, no?
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Exacte. Ole! Va, avui per fer aquest arròs musical ens posem espatlleres, ulleres de sol, texans rentats amb la llaciu. És que, clar, m'explicaré. És que avui s'estrena la nova pel·lícula, atenció, d'en He-Man. Sí? Oh, que mític, eh? És que jo veia molt He-Man. Jo tinc el poder. Bueno, era Tinc el poder, no?, en català. Una de les grans icones dels 80, una sèrie que bé, sèrie i ninotets, perquè això ho va crear Mattel, si no recordo, si no vaig errat. Clar, i sembla que aquella dècada, la dècada dels 80, que és una quan estava He-Man més de moda que mai, doncs sembla que estigui també més viva aquesta dècada. Per això avui enfrontem tres hits actuals que recuperen l'esperit dels autèntics clàssics dels 80. I tu, com sempre, tries quin és el millor de les millors. Així que anem amb l'opció número 1. Home! Una nova mirada de les cançons més mítiques d'aquest

amb aquest Running at the Hill. De fet, ho he comentat abans, hi ha un canal d'aquests de la taula de mescles que no va massa fi, que va fent... Bé, opció número 1 que pots votar, evidentment, a través del WhatsApp, si és la teva preferida. Què, t'agrada aquesta? O potser prefereixes l'opció número 2?

repassa un himne immortal i el transforma en una bomba per les pistes actuals. L'essència dels Alphaville amb aquest Forever Young. Un altre dels 80 que triomfa dia d'avui. La teva preferida? Doncs explica-m'ho.

0: Aha, amb aquell Take On Me. He convertit en una festa global amb Pitbull, Christina Aguilera i aquesta, Feel This Moment. I evidentment, com sempre, doncs, tu tries la guanyadora.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, expliqui. Expliqui per aquí quina és la millor de totes.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Soc l'Ària, de Blanes. Ara vaig camí cap a una competició de twirling cap a Lleida.
0: Ah, molt bé.
2: Bueno, jo de les cançons que avui és la primera. Running Out That Hill. De cançons me pots ficar la que vulguis.
0: Ah, mira.
2: Felicitats pel programa. Adéu.
0: Doncs vots per l'opció número 1. Aquesta versió de Quim Petras. Running Out That Hill. Guaita. Tenim més? Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Bé. Estem aquí amb la família i tots votem la 3.
0: Doncs vot per People, Cristina Aguilera. Recorda que tu també pots dir la teva. Explicar-me aquí quina és la millor, la que agafa més l'essència als 80, potser, o la més... la millor... actualment. 608-71-741. Recorda que en una estoneta repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't. I el tanto perquè estem d'estrena. Sí. Arriba la nova col·laboració dels Buhos amb Leire Martínez, l'antiga cantant de la Oreja de Van Gogh. Ens esclata el cap amb aquesta. No hi ha

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, Mollón.
3: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: És una d'aquestes divertides que de tant en tant també ens agrada recuperar, sí. Jessie J al costat d'Ariana Grande amb aquest bang, bang, bang, bang. Què et sembla?
1: Oh, me gusta.
0: Veus, veus, eh? Va, re, uns 15 minuts per les 8. Tenim més comentaris, més missatges i més frases mítiques de la televisió, eh? Que algunes tenen tela. Bé, qui diu mítiques diu surrealistes o així, eh? Tot ve arran d'aquesta entrevista esperpèntica que va haver ahir de Florentino Pérez allà a l'Horizonte, aquest de Iker Jiménez, que ja hi ha memes per tot arreu, eh? És una cosa, bueno, bueno, bueno, bueno. Vinga, va, anem a repassar comentaris.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Al tant.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: City de Barcelona.
0: Hola.
3: I jo la frase que recordo així més famosa és la entrevista que va fer Mercedes Milà a l'escriptor Francisco Umbral, a Umbral.
0: Sí, sí.
3: Quan Paco Umbral va dir: "Yo he venido aquí a hablar de mi libro."
0: Això ho hem repassat a l'inici del programa, crec, no?
4: Sí. Por lo tanto, sí. Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. Venga. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
0: Ostres! Almenys sincer, sincer ho era, tu, escolta, eh? Sí o no? Una altra cosa, no. Educat, tampoc, però sincer, sí. Va, 608-7741, més per aquí, hola.
5: Enriquito! Hey! Bona tarda, hola. Òscar de Barcelona. Frase original.
0: Bé, original.
5: Per exemple, el "he sido yo" de la Sifurkel va ser també, va tenir el seu moment mític.
0: Sí, senyor.
5: I aprofitant, podries posar la cançó de Naina i la Fúmiga, del plat original,
0: no,
5: que és molt xula.
0: Aviam,
5: abraçada molt forta i fies al programa.
0: Adéu. Adéu. Aviam, el pecat original no és amb la Fúmiga, sinó amb els Figaflaues, eh? Això... Sí, sí. Home, i aquesta frase que era d'una sèrie de televisió, de Coses de casa, no era? Sí. Aquesta.
1: He sido yo.
0: Ostres. Jo de petit ho deia, eh?
5: He sido yo.
0: Era repel·lent com l'Urkel. Així he sortit jo, saps? Va, 608-7741, tu també, eh?
6: Oh, yeah.
0: Sí, oh, yeah. Tu també pots dir la teva frase mítica de televisió. Així com surrealista. Doncs va, dit i fet. Naina, Figaflaues, pecat original.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Sí, Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots cinc.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
1: Matina Codina Best Moments.
25: Tenim cançó de l'estiu de Letizia Sabater. Sí. I faltaran escenes fetes a Mia, sí, clarament, com explosions, sí, ballarines K-pop sobrevolant zones d'Àsia, amb algunes que clarament diria que no ho són, com Letizia Sabater cantant davant d'una rentadora en un servei d'aquests de bugaderia 24 hores.
26: Sí, senyor.
25: Crec que això no és fake.

0: Ha agafat una mica el guant a la Rosalia amb la perla.
1: No, és que és el seu look.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: RAC 105.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure. Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
5: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: De 5 a 9,
9: ja tardes.
8: Ja tardes.
9: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: Això només passa.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la de cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, i deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, veus? Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: want to talk about.
1: Sí, és Madonna amb Sabrina Carpenter amb la nova, eh? Bring Your Love. De fet, Madonna ha sigut notícia perquè ha fet un concert sorpresa allà a Nova York. Sí. En ple Times Square. Ho va anunciar amb 30... O sigui, a mitja hora d'antelació. Sí, sí, a la xarxa. I va estar presentant cançons d'aquest nou àlbum, Confessions 2, o Confessions 2. I va cantar cançons com aquesta, eh? Que... Poca broma. Que ja està a tope, eh? Ja poden passar els anys, que ella està al peu del canó. Vinga, el que també està al peu del canó són aquests missatges que aneu enviant a través del WhatsApp. Va, tu també, digues la teva.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Exacte. I el que també tenim aquí sobre la taula és la batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Sí, avui enfrontant tres cançons amb un rotllet dels 80. Bé, almenys recuperant aquesta essència dels 80. De fet, són versions totes elles. I tu tries quina és la millor, ja que els 80 sembla que estiguin més de moda que mai. Doncs vinga, explica'm amb quina et quedes.
3: 608-71-71-41.
1: Mira.
4: Hola, Enric Font, sóc la Ivet.
1: Hello.
4: Vull votar la cançó de Running Up That Hill i si em pots ficar la cançó de End of Beginning. Okay. Gràcies.
1: En una estoneta, punxarem End of Beginning. Doncs mira, vot perquè opció número 1, Quim Petras, versionant aquesta de Kid Bash, Mira, més vots.
5: Som l'Abril i la Sara.
1: Ui, hola.
5: Estem anant a Camí del Picat.
1: Molt
5: bé. I ens agradaria votar la de Running Up That Hill, perquè som molt fans de Stranger Things. Gràcies.
1: Adeu.
5: Bona tarda.
1: Adéu. Ara, el mòbil també és dels 80, una mica. Va, 608-71-71, tu també vota la teva preferida, per exemple, l'opció número 2. Molts vots també per aquesta de David Guetta, agafant l'essència dels Alphaville amb Forever Young. Mira, tenim vots com aquest.
6: Hola. Us estava escoltant el cotxe i m'agradaria votar l'opció número 3.
1: Oh,
6: em podríeu posar una cançó de Cas Gràcies, si us plau? Adéu.
1: Doncs també vots per aquesta història de Pitbull, Cristina Aguilera agafant l'essència dels Aha amb el Take On Me. Opció número 3, sí. Feel This Moment. Va, recorda que encara pots votar la teva preferida. En una estoneta repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. I va, dit i fet, ja que em demanàveu Oques Grasses. Què et sembla si punxem una d'aquestes que està guai, molt guai? Està guai. Doncs recorda que estaran divendres que ve al Cabro Rock a Vic. Nervis, hi ha nervis. Va, puja volum. Toma.

0: Dimecres, amb l'Enric Font. El teu after work a RAC 105.
1: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
2: Ah, vale.
1: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: És el so de Toons and I amb aquest Dance Monkey, eh? Una mica com jo, que sóc un mico. Sí. I ballo com un mico igual, també. Bon, 16 minutets que passen de les 8 aquí al Getardes. Anem a repassar missatges, comentaris i també aquestes frases mítiques, cèlebres i una mica surrealistes de la televisió. Vinga, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, mira, hola. Hola, hola.
2: Bona tarda, Enric. Ei. Vinga, va, que ja és divendres.
0: Vinga, som-hi.
2: Doncs, a veure, del tema d'avui. Mm-hmm. Les frases típiques que m'han vingut així al cap a escoltar el tema és de la sèrie... Si no recordo malament, era Coses de casa.
0: Mira,
2: que sortia l'Steve Urkel,
0: sí,
2: i sempre la liava i deia he sido yo.
0: Aquesta ha sortit.
2: Després també m'han recordat de Farmacia de Guàrdia, que sortia un senyor que era Romerales i sempre obria la porta del revés i li deien para dentro, Romerales. I també la de... Hi havia una sèrie que era Benito... Manolo i Benito, que feien obres, eren uns nyapes.
0: Manos a l'aura.
2: I hi havia un d'ells que sempre li passava, o sigui, sempre estava fatal i no volia treballar mai.
0: Oh.
2: I deia, es que estoy de lo mío. I sempre feia així com un gest, que estava de lo suyo, i llavors no pencava gaire. Doncs res, a veure si tenim sort i em toquen els gots del programa.
0: Aviam.
2: Que tingueu un super cap de setmana. Adéu.
0: Sí, sí, i en conec a més d'un, que també diu estoy de lo mío i no fa res, sí. Conec a més d'un. Va, frases mítiques, cèlebres, surrealistes també, per què no? De personatges també... reals, no cal que siguin de sèries, això, Vull dir, 608-7174, al tanto qui.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
3: Una frase mítica de la tele va ser quan el 2017 en Puigdemont va proclamar la independència de Catalunya per 17 segons, així, molt poca estona. Un somni que es va fer realitat per molts catalans, però que va durar poc. I per la votació de les cançons dels anys 80, voto la segona, la Forever Young, d'en David Guetta. Gràcies. Felicitats pel programa.
0: A tu. Ha fet un 2x1. Ha fet tema del dia i vot pel Rose Musical. Doncs vot per Forever Young. Va, que de seguida el veredicte d'aquesta batalla d'avui. Ara, per això, què et sembla si fem una mica de bailoteo?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
4: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot. Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: La teva música. Ya tardas.
6: Habla. Henry Fon, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
7: Ay, ay, ay, ay.

0: de Madonna amb aquest Like a Prayer. Mira, avui també hauria sigut una bona opció pel Rose musical, no? Sí, ai, ai, ai, ai. Va, en 5 minuts arribarem a 2:15, aquí a tarda, sempre a tope. Mira, i com parlàvem ara del Rose musical, ha arribat el moment de la veritat, moment de nervis per conèixer la guanyadora d'aquesta batalla de cançons.
1: El Rose musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Clar, ja ho hem explicat, que aprofitant avui amb l'estrena d'aquesta nova pel·li de He-Man, del Masters de l'Univers, que és una icona dels 80, doncs avui hem volgut dedicar a aquesta batalla a aquella dècada. Sí. Per això ha arribat el moment de tancar el videoclub dels 80, sí? Avui hem comprovat que els clàssics No Mora Mai, tres cançons actuals inspirades en grans himnes dels 80, lluitant per la victòria, una batalla que ha estat molt renyida. Però molt renyida. Va, anem a repassar les opcions que hi havia avui aquí sobre la taula. Mira, per exemple, l'opció número 1. Amb Kim Petras, versionant aquest baix, amb aquest Running at That Kill. Molts oients, doncs, destacant sobretot aquesta dèria amb Stranger Things, no? Una aposta carregada de nostàlgia. I molts també l'hem descobert arran de la sèrie. Va, això per una banda. Per l'altra, David Guetta. Podríem dir que actualment és el rei d'això de recuperar cançons i fer-les amb noves versions. I aquesta és una d'elles, el so dels Alphaville amb Forever Young. També molts vots per aquesta història. I per últim, Pitbull, Christina Aguilera, amb una melodia eterna. El gran treball dels A-ha amb aquell Take On Me. Bé, i un videoclip que ens va marcar a molts. Feel This Moment. Va, i ha arribat el moment, això sí, de saber quina guanya. Molts vots, Molts vots
2: i tot.
0: Molt renyit, tot molt igualat, fins a l'últim moment, escolta. Però sí, ara ja tenim... Tenim la guanyadora. Després de comptar molts vots, de rebobinar la cinta una última vegada i encendre els neons dels 80... La cançó que es corona com la reina de les versions dels 80. I la guanyadora del roast musical d'avui és... El Tanto! Home! La cançó que va agafar un clàssic immortal, el va portar al segle XXI i el va convertir en un himne total... Aquest Feel This Moment!

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?

0: recordes enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

Exacte, és tot un himne pel cap de setmana, eh? Diumenge sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia, eh? Filosofia de vida, escolta'm. És el gran treball que ens porten les catarres, de fet, una de les més recents. I d'aquelles que ens animen, evidentment, ens carreguen les piles.

0: 7 minuts que passen de dos quarts, límit de cara, que tenim molts missatges encara per repassar aquestes frases mítiques de la tele, que ja s'estan convertint en frases mítiques de les sèries. No sé per què, ja s'ha derivat això. A sèries, sí, no sé. No. Jo buscàvem una altra cosa, però mira, ha anat derivant això. Mira, hola!
1: Bona tarda, ja tarda! Doncs mira, a mi de frases així típiques que m'han vingut al cap, a veure si em surt bé, eh?
0: Aviam.
1: Willy! Has vist el gato, Willy? Te'n recordes, de l'extraterrestre?
0: Sí. Alf? Sí, senyor. Que és aquest?
2: Hola, cielo.
0: Veus? És aquest. Sí, senyor, que anava perseguint els gats perquè se'ls volia menjar. Sí, senyor. Sí, senyor. En fi, sí. Mira més, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric Font. Respecte el que pregunteu avui, jo recordo un programa fa molts anys que sortia un senyor que es deia Joe Rigoli i sempre acabava dient jo sigo, i feia, movia un dit per dir bueno, que continuava, no? Jo sigo. I després una altra frase que m'ha vingut també fa una colla d'anys és de Dallas, quan la feien ja per TV3, per tant en català, quan en JR està a l'hospital el seu pare es troba amb la Suelen i li diu el teu marit morint-se i tu fent el pendó. No sé, me n'he recordat d'aquestes dues.
0: Sí.
3: Felicitats pel programa. Bona tarda.
0: Adéu. Sí. Mira.
4: El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pendó, vés a saber per on.
5: Jo no feia el pendó.
0: No feia el pendó. Doncs sí, oi. Que me marca una època, eh? És que ho hem de dir, Va, 608-7274, aviam si ens dona temps a repassar més comentaris, més missatges i més frases cèlebres mítiques de la televisió, que no cal que siguin de sèrie. Perquè hem repassat alguna del Rajoy, del Bengal, eh? Sí. Tu eres muy malo. Siempre negativo. 608-7274. Va, que arriba per aquí Jess Glynn. Anem a recuperar Hold My Hand. Standing in

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Això només passa
3: al Ja Tardes.
4: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
5: Ah, i què?
4: És just acabo de sortir de la feina.
5: Ah, molt bé.
4: Una cançó que feia alguna cosa així com... Chagarrón, no corrón, no, ni, ni, no.

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: pujar el volum. A RAC 105.
1: Enric Font.
2: Quina por!
3: Ai, quin susto.

0: Això només passa a Tardes.
1: Recordo una pel·lícula fantàstica, me sembla que es diu Cabo del Miedo, de Robert De Niro, sí, i Nick Nolte.
2: Oi, oi, oi.
1: I deia així.
2: Què deia?
1: Abogado, abogado, abogado, abogado. Era molt famosa aquesta, la Robert De Niro.
3: Sí, sí, sí.
1: Vinga, bona tarda i bon programa, adeu.
3: Ai, m'encanta. Clar, és el mític tall aquest del Robert De Niro.
1: Abogado.
3: Abogado.
1: Abogado. Abogado.
3: Hello.
1: Sal, ratita, quiero verte la colita.
3: Ah, exacte. Ara, com ho ha fet ell? És que m'ha agradat.
1: I deia així.
2: Què deia?
1: Abogado, abogado, abogado, abogado.
3: Igual, igual.
4: Dos frases típiques del cinema.
3: Dues, eh?
4: Primera.
3: Primera.
4: Sayonara, baby.
3: Veus?
4: De Terminator 2. Sí. Segona, d'una pel·lícula que encara no s'ha fet.
3: Com?
4: Que es diria algo així com...
3: Com?
4: 105. A la tarda. O ja tardes. I la frase seria...
3: Ai, ai, ai.

0: Algo així com...
1: Com què?
0: Oh, mama.
1: Com?
0: Oh, madre.
2: No entès res. No entès res. És que... A vegades fer aquest programa és una mica difícil. I no us entenc. Però gràcies per participar, això sí. Ai, mare. Sí, sí, ara vindrà Terminator aquí. Oh, mama! Oh, mama! Una cosa.
3: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Evidentment, és una altra de les que ens carrega les piles cada cop que l'escoltem, eh? És que ens fa perdre el cap. Sí, sí. El tema del Gin està que precisament s'anomena així. Ai, quina cosa! És quina cosa! I la fem servir per pràcticament tocar el dos. Sí, sí, sí. Sempre és un plaer estar al teu costat. Ja saps que aquí la liem parda, eh? Com diria aquella, no? Sí. Sí, clar, avui hem repassat frases d'aquelles. Mítiques a la tele, eh? I surrealistes, també, una mica. En fi! Va, demà hi torno, a partir de les 5, com sempre, per un format de la teva música, com cada cap de setmana. I ara, atenció, no desconnectis, que tenim per aquí... L'Héctor Huguet! Amb el ritme de la nit. Amb el millor so dance de sempre i per sempre. Mira, i per anar fent una miqueta ja de denteta pel programa d'avui, mira, li he robat un dels seus discs. Sí, sí, sí, mira, sóc així. Una d'aquestes mítiques que ballàvem als 90, jo crec que és immortal. Aquesta cançó és immortal. Perquè també es canta als estadis, a les festes, a tot arreu.
1: Ai, madre!
0: Va, amb aquesta Freak from Desire de Gala, cançó que té ja 30 anys, es diu aviat. Amb aquesta marxo. Apa-li! Adéu-siau! Ciao, pescat!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Doncs aquesta clàssica pregunta, mítica, del Favil, Do you really want to live forever? De debò vols viure per sempre? T'ho has preguntat mai? Doncs la pregunta és més viva que mai, perquè diuen experts en intel·ligència artificial i en l'àmbit de la medicina que potser en uns anyets és una realitat, que l'ésser humà pot arribar a ser immortal. Com et queda? Seria bèstia,
1: Què?
0: Sí, aviam, immortal no, però sí que es pot combatre l'envelliment. És a dir, m'explico, potser tens 85 anys, et prens una pastilleta i passes a tenir-ne físicament 25.
2: Comor?
0: Comor? Doncs això. En fi, segurament és l'inici més estrany que he fet mai, simplement per dir-te que benvingut, que això és RAC 105, que això és el ritme de la nit i que comencem el programa Remember Events d'aquesta casa. Posa't còmode, són les 9, així que fins les 12 compartint les millors cançons de tots els temps, les immortals.
3: El ritme de la nit.
4: Només a RAC 105.
0: A mi que no em busquin, jo dono pas a les noves generacions, que després hi ha problemes ètics, morals, qui pot pagar aquesta pastilleta, qui no, bueno. Re, jo el que vinc aquí és a dir-te que no desconnectis, que 3 hores carregades de So Remember a RAC 105, ara amb Gigi D'Agostino. Comencem, tret de sortida, programa estel·lar el que tenim avui, de debò, no et moguis.

0: a jugar. ¡Como! 1, 2, 3, 4.
1: Aquí tenim el bo d'en Pitbull, Mr. Worldwide. Ell deia Missou Wawa i es quedava tan ample. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba.
2: Sí.
1: Ella quiere su rumba.
3: Comor,
1: això deia. I know you want me, per donar pas ara a 20 Fingers. Una cançó que parla, bàsicament, que a vegades hi ha gent que va massa cara barraca. I no estic parlant de futbol, eh? No. Qui vulgui entendre que entengui. Estic parlant de preliminars, diu. You gotta lick it before we kick it. 20 Fingers.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: T'has preguntat mai per què els programes Remember, a les ràdios en general, sempre es diu allò de reserva? Doncs es relaciona amb el vi, precisament perquè passa coses com aquesta, que els anys van passant i les cançons o són més bones amb el temps o les valorem més, que també és probable. Aquí tenim un dels clars casos, almenys en la meva humil opinió. Tecnotronic, boníssima cançó, Pump Up the Jam, per donar pas ara a un altre tema de categoria, oi tant?
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: De fons, un tema progressiu, va de menys a més. Eric Prydz n'és el responsable i el culpable de fer aquesta obra mestra que només sona aquí. A on, Héctor? A RAC 105. Call on me!

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12...
1: Continues sense poder canviar d'emissora.
0: El ritme de la nit. Yeah. Yeah. When I walk on by.

0: Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand va ser un fenomen, aquesta cançó de Duck Sauce. Quin nom, quina parella, eren australians. Duck Sauce. Salsa d'ànec. Hosti, quin fàstic, no? No sé si vull conèixer quin és el gust de la salsa d'ànec. El que sí que conec, i de valent, és aquesta cançó que et proposo per seguir endavant. Sweet Caroline, remix de DJ

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: Lucky Twice i el seu Lucky. Doncs sí, estem de sort. Jo també ho penso. Primer de tot perquè és divendres nit. Ai, ai, ai, ai, ai. Què, se t'ha fet llarga la setmana o què? Doncs bueno, sigui com sigui, ja tenim aquí a tocar el cap de setmana. En breus horetes és dissabte i ho estem celebrant de la millor manera que sabem aquí a RAC 105 amb aquest programa, El Ritme de la Nit. Així que no desconnectis, camí de les 10, seguim compartint amb tu el millor so dance i remember.
1: El Ritme de la Nit.
2: Només a RAC 105.
0: Ara amb el nostre company Calvin Harris. Summer.

0: No és la cançó més estrident de totes les que tenim al ritme de la nit, però sí, sí, aquí hi ha nivell, Maribel, eh?
1: Aquí hi ha nivell.
0: White Town i el seu Your Woman. Per començar nova hora, 10 de la nit, i aquí seguim. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Hola, hola! Fins les 12, va, dues hores. Si t'acabes de connectar, posa't còmode, que això no s'atura i que tenim moltes cançons per anar repassant. I la que arriba ara és força curiosa, perquè parla d'una noia que diu que cada cop que va a qualsevol discoteca li batega el cor pensant en l'estimat o estimada.
2: És el ritme de la nit.
0: I diu a més que li passa a totes les discoteques, a les de París o a les de Berlín. Va, això es diu From Paris to Berlín. Infernal.

0: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
1: el 37.118.37118.
0: Sèrie...
1: 101101.
0: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.

0: Hay que saber subir y bajar.
1: No has entès res, eh? Tot el contrari, pujar no, baixar sí. Get Down, diu Paul Johnson en aquesta cançó que recuperem en una nova nit de divendres. A RAC 105, el ritme de la nit per presentar-vos el so carioca brasileiro de Junior Jack. E se'n va.

Ara que s'ha posat tant i tant de moda fer biopics, fer pel·lícules sobre la vida d'artistes famosos, doncs home, Netflix, HBO, si m'esteu escoltant, esteu trigant en fer la d'aquest bon home, John Paul Larkin, alias Scatman John. Era tartamut, d'aquí al... I va arribar la fama ben entrada a la cinquantena, eh? Re, deixo la idea per si algú la vol agafar. I jo et deixo ara que parlem de biopics, doncs mira, amb una cançó de Queen. Ja trigues, si encara no ho has fet, en veure Bohemian Rhapsody. De moment et deixo amb aquesta altra cançó. El remix el fa Miami Project, de quina? Del Another One Bites the Dust.

0: Tu també ho has donat tot o què?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè potser arribo al final del programa sense veu, ja t'aviso. No és fàcil, arribar a les notes d'Agnes i menys encara d'aquest Release Me. Molt bona cançó per seguir avançant. Nova nit de divendres, si t'acabes de connectar, doncs benvingut. Va, un nou fitxatge, el teu, per formar part del club. El ritme de la nit, fins les 12 plegats, compartint el millor so dance i viatjant amb la màquina del temps. Aquí la tinc, mira. I ens plantem al 1992. Eren germans, eren suecs, són, vaja. I ho van patar i molt amb aquest All That She Wants. I diu...

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

Jazz i tot a RAC 105, eh? És tremendo, això. Touch and Go, això es diu Would You. La cançó, bàsicament, és una noia que diu anava per aquí, t'he vist, t'he trobat atractiu, així que... Què, ho faries? Ai! I ho deixa com una mica en l'aire, amb aquest Would You. Camí de les 11 i ara arriba una cançó estel·lar, sempre que la poso, vaja, no me'n canso mai. Un clàssic del house, Armand Van Helden. Això es diu You Don't Know Me.

0: D'una banda, la romanesa Ina, aquí sona, i de l'altra, Daddy Yankee, que també hi participava, dient frases com caliente, frío, todo lo que tú tienes es mío, eh? És el que deia Daddy Yankee en aquest More Than Friends. Són les 11 de la nit, encara una horeta més plegats. Benvinguts!
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I també amb els D-Shapeshifters, de fons, un altre clàssic. Això es diu Lola's Theme. Som-hi!

0: una mica de so EDM, i si parlem d'aquest gènere, hem de parlar, oi tant, de Zed. Aquí el tenim. Ell s'encarregava de la producció. Hayley Williams posava la veu d'aquest gran tema que es diu Stay the Night. Viatgem ara uns anyets més enrere. Ens plantem al 2008 per recuperar, sí, una d'aquelles cançons, per suposat, a les que anomenem immortals.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona el ritme de la nit.
0: I aquesta ho és, i de bon tros, Fragma. Això es diu Toques Miracle.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Sembla que s'ha ratllat, eh? Mira, no! Ah, aquí la tenim. Ging, ging, ging, ging, ging. Estrangera, diu allò d'alegria. Latin Aspects, un tema molt bo de l'any 1999, amb el qual seguim avançant i d'aquesta manera encarem l'última mitja horeta, els últims 30 minuts aproximadament d'aquest programa, El ritme de la nit, amb Team Deluxe. El tenim per aquí fent cua amb el I Just Want Do, els Venga Boys, que mai falten. Up and down, hay que saber subir i bajar, que deia.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Abans, inconfusibles, sempre els Corona. Try me out. Try me out.

0: per tota la gent que condueix tota la nit. Aquesta va per vosaltres i, a més, sé que sou uns quants, eh? I no ens oblidem dels taxistes, dels camioners, de la gent que porta trens. Clar, al cap i a la fi també condueixen un comboi, en aquest cas, i treballen tota la nit. Doncs per vosaltres, el I Drove All Night, un clàssic de l'any 94, Bandido i Piropo. Aquesta gent acostuma a necessitar només tres coses quan treballa de matinada. Necessita, 1, cafeïna. Cafè, no? Coca-Cola. 2, aturar-se de tant en tant, descansar, fer petites paradetes. I 3, la més important, necessiten cançons com aquesta.
1: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's

El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.

0: Aquesta, per mi, és d'aquelles cançons que fan comunitat, no? RAC 105 dius, ostres, jo escolto el ritme de la nit per temes com aquest. Que tenia ja oblidadet a la memòria, aquí, a la part frontal, i de com me la recorda l'Huguet. Doncs sí, Off the Wall, per si t'ho preguntaves, Wisdom des de l'any 2000. Amics, amigues, fins aquí el programa.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Demà hi tornem, d'acord? A partir de les 9 us vull puntuals i, com diria Sandro Rey...
2: Que bendición y buenas noches.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.